0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida, Miguel Coy.
2: Bon dia, avui és 4 de setembre. A veure, és una data qualsevol, en principi. Segurament, per a la majoria de nosaltres, d'ací uns anys, serà difícil recordar que estàvem fent un 4 de setembre de 2026. I, en canvi, avui hi haurà algú que coneixerà, per exemple, una persona que acabarà sent important en la seva vida. O algú prendrà una decisió que encara no sap on el portarà. O algú rebrà una notícia que recordarà sempre. També pot ser algú viurà un dia absolutament normal que, amb el temps, descobrirà, potser, que no ho era tant. Perquè les dates són així. No venen marcades d'origen. Som nosaltres els que, sense saber-ho moltes vegades, acabem posant-nos un cercle al calendari. I, si em permeteu, jo en tinc un, avui. El meu fill Pau fa 6 anys. Felicitats, carinyo. I mentre per a ell i per a sa mare i son pare, el 4 de setembre significa una cosa molt concreta i molt gran, però a la resta del món el dia continua, com qualsevol altre. O, bueno, pot ser no. Això ho sabrem més avant. És divendres, 4 de setembre, i això és Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. La informació de l'horatge avui divendres, tornem a la normalitat i la tindrem més avant, d'ací uns minutets, perquè Lluís Francesc torna amb el seu diccionari meteorològic. Però sí que sabem, ara és d'ara, quines són les temperatures i la informació la porta Carmen Ubeda. Què tal, Carmen, com estàs?
3: Hola, bon dia, Miguel.
2: Molt bé, bé, tot,
3: estava,
2: no?
3: Reactualitzant perquè pensava que estava mal, això, però no està mal,
2: No està mal, no.
3: Apareix tot en roget.
2: Dóna una por. Per favor.
3: Bueno, estem entre 30 i 34 graus. A la nostra comarca, la Vall d'Albaida, és 30 graus. Estan a Agullent i la màxima és 34 a Ontinyent. Així que...
2: I lo que te rondaré, morena, que va dir aquell.
3: A veure després, si finalment arribem a aixòs 40.
2: Ja, per favor, no. No vull. Jo no vull. No, em negue. Ja està.
3: Està ahí, està ahí.
2: Està ahí, efectivament. Oh, estes són les temperatures. Ara és el moment de la picaeta.
1: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: Caeta, amb Carmen Ueda, amb Esteban Arroyo. Hola, Esteban, bon dia.
1: Hola, felicitem a Pau.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
2: Felicitats, Pau.
0: 6 anys, eh, mare, wow. Senyor. Com ha passat el temps i com passa i lo que me queda. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Bueno, ja estem tots. És el moment d'explicar i contar a la gent què és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena SER, començant per Estoy por hoy, Carmen.
2: A veure, doncs mira, anem a parlar de música, millor dit a escoltar, perquè anem a parlar del Costera Rock.
0: Exacte.
2: Perquè Ontinyent ja està preparant-se una edició molt especial d'esta festa del Camí dels Carros amb motiu del 25è aniversari del Costera Rock. Uh-huh. La celebració enguany tindrà lloc els dies 11 i 12 de setembre i enguany amplien la programació en dos jornades de concerts i també noves activitats pensades per a totes les edats. Així que podrem escoltar un reportatge per conèixer tots els detalls de la programació i les novetats d'esta edició tan especial.
0: Efectivament. Què més tenim? Vinga.
2: Més cosetes. Com bé deies, tindrem diccionari meteorològic amb Lluís Francesc, uh-huh, per a que ens conte quina també és la predicció per als pròxims dies. Si es complirà...
0: Jo és que no vull que avançar res.
2: Perquè
0: jo ja he parlat abans amb Lluís Francesc i m'ha avançat coses i no, bueno, no vull dir res.
2: Després l'escoltarem.
0: Exacte.
2: Més cosetes. Avui tindrem una nova edició de Ser Festa, sí, i anirem fins a les festes de setembre d'Agullent, que del 4 al 6 de setembre allí ja viuran aquests dies grans en honor a Sant Vicent Ferrer i al Crist de la Salut. Així que parlarem del programa d'actes, de la participació dels veïns i les veïnes i de com es viu la festa. Ho farem amb Maria Consuelo Albert, ella és presidenta dels festers i les festeres del Crist de la Salut, i Marisol Fernández, regidora de festes.
0: Sí, perquè primer perquè és divendres i després perquè estan en festes. I com estan en festes ja que contar-lo.
2: Claro que sí.
0: Així que què més tenim avui?
2: Mira, més cosetes interessants. Anem a conèixer avui també Acadèmia 360.
0: Exacte.
2: És un nou centre de perruqueria i estètica, centre de formació, que obri avui les seues portes a Sia Ontinyent. Mm. És un projecte que és pioner a la zona i que del que fa és que aposta per la formació pràctica en perruqueria, en barberia, en ungles, en estètica. Així que nosaltres ja hem estat allí, vam estar allí,
0: sí, sí,
2: per parlar amb Antònia Roses i Sofia Revert, les propietàries, i ens van contar moltes cosetes i podreu escoltar aquest reportatge. I aprofite també per a dir-vos que la part visual la teniu a les nostres xarxes socials.
0: Correcte.
2: Ser Ontinyent, tant en Instagram com en Facebook, podeu entrar i visualitzar el vídeo i així també conèixer com són les instal·lacions.
0: Que m'agrada molt, perquè què faig jo en una acadèmia de perruqueria estètica, saps? Si vaig arribar ahí... bueno, vinc a ensenyar-me com fer-ho.
2: La part estètica... Jo,
0: la part estètica també hi ha que treballar-la prou. Sí,
2: claro.
0: podia ser.
1: Bueno, cada vegada estan fent-se més tractaments capilars.
0: Jo no vull tractaments capilars.
1: Jo vaig dir el mateix.
0: Jo no vull això.
1: Jo no vull ficar-me...
0: Jo vull que m'arreglin la barbeta.
2: Vale, no, també tens servei de barberia.
0: Sí, està ahí el servei de barberia, que a més és més barat, clar, perquè els alumnes, donen el servei. Perquè els alumnes estan aprenent, tu pots anar allí a que t'arreglin la barbeta. Més barat, clar.
1: Doncs...
0: Què te pareix, això? Anirem, tu i jo.
1: Sí.
0: Vinga, i com acabem?
2: I acabem amb Escola de Música, amb el nostre envolgut Ivan Lenk, que renova temporada.
0: Que torna, efectivament. Gràcies, Carmen. Anem a l'hora 14, Tomàs, ràpidament.
3: Bueno, en esta jornada de divendres, el que anem a fer va ser parlar un poquet d'actualitat d'Ontinyent. Anem a parlar de majors actius, perquè s'ha presentat la programació de la tardor d'aquest espai d'envelliment actiu a Ontinyent. També ens centrarem pel que fa a la comarca en dos qüestions i en dos municipis dels grandets de la Vall d'Albaida, perquè anem a recordar aquesta entrevista que vas fer a Juan Carlos Roses, a l'alcalde d'Albaida, perquè avui a les 7 de la vesprada és la jornada de portes obertes al Col·legi Cobalta d'Albaida. Mare meva, estic apanyat. Per altra banda, ens anem a anar a l'Olleria, perquè s'ha anunciat per part de l'Ajuntament que s'ha tancat el Parc Beat Pare Ferreres, perquè van a començar les obres de renovació d'aquest espai. Un espai que, a més, és molt gastat, és molt emprat pels veïns i veïnes d'aquest municipi. També ens centrarem en l'àmbit festiu, perquè cal parlar de les festes d'Agullent. Avui és la festa dels fanalets. També a Benissura tenim festa. Geneta d'Albaida és la mostra d'artesania i gastronomia. I com no, us anem a contar l'agenda d'aixos municipis de la Vall d'Albaida que estan en festes i tenen activitat. A Bàgida, per exemple, avui també tenim un concert de jazz. I per tancar, com sempre, Crònica Esportiva.
0: Un minut tenim per als seus esportius.
3: Uau, avui és un programón. Avui tenim moltes ganes, perquè és el dia de les prèvies, és el dia de contar-vos el que va passar este cap de setmana. És un cap de setmana molt especial, són més de 6 equips de la Vall d'Albaida que debuten en Lliga, Ontinyent, Atzeneta, Benigànim, Deportivo Ontinyent Femení, Deportivo Ontinyent Llutxent i Lolleria. Anem a parlar amb els seus entrenadors, us contarem els esdeveniments poliesportius extraordinaris que tenim al llarg del cap de setmana i tancarem amb un fitxatge de l'Ontinyent 1931, que anem a conèixer i és un dels 5 capitans del conjunt ontinyentí. Us parlaré d'Héctor Oscar, de Pulsera, un jugador revelació i que té molt bona pinta de cara a esta temporada.
0: Fantàstic! I un minut per a la ventana, Esteban Arroyo.
1: Esta vesprada estarà amb nosaltres el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent, Àlex Borrell, per parlar-nos de la programació cultural. Ja sabem alguna cosa, perquè vam tenir una entrevista amb ell abans de les festes d'Ontinyent, crec que va ser, Ismael Serrano, Garfio, però, com sempre, ell ens avançarà alguna coseta nova que hi haurà doncs, en poquetes setmanes.
0: Fantàstic.
3: La que avançava en xarxes que estaria en el Teatre Chagaray d'Ontinyent fa no res, fa uns dietes, és Maria Juan.
0: En octubre, va dir.
3: En octubre.
0: Crec que en octubre va dir, perquè no sabia exactament la data, però en octubre.
3: I després va contar una historieta que em pixava la
0: risa. Sí, que és boníssima, com sempre.
1: I el 10 de setembre en Ayalo.
0: María Juan. Clar, sí, està ahí menjant-se per la comarca.
3: No són festes, però són festes. Sí.
0: Mm. Xics, moltíssimes gràcies. Que tenim molta planxa. Adéu.
4: Ràdio Ontinyent, Cadena 100.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Gol, gol, gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!
2: Ontinyent! Ontinyent!
3: Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
4: Voleu saber què passarà enguany en el Costera Rock? Ens ho conta tot Esteban Arroyo.
5: La Festa del Camí dels Carros d'Ontinyent prepara una edició especial amb motiu del 25è aniversari del Costera Rock, amb una programació ampliada i activitats pensades també per al públic familiar. La regidora de Fira, Festes i Tradicions, Àngels Muñoz, ha explicat que les principals novetats del Costera Rock d'enguany, que celebra el divendres 11 i dissabte 12 de setembre, amb protagonisme per als grups locals i una jornada especial, la del dissabte, dedica als més menuts i menudes. Escoltem a la regidora Àngels Muñoz en la roda de premsa de presentació.
6: Aquest any hem volgut estar al costat de l'Associació del Camí dels Carros per organitzar la festa i acompanyar-los durant aquesta 25 edició, no? Este 25 aniversari, per a poder fer un any especial, no? I un any carregat d'activitats dintre del que és la festa, la celebració completa del Camí dels Carros. El Costera Rock aquest any comptarà de dos dies. Tindrem un primer dia, com ja és habitual, el divendres, serà divendres 11 de setembre, on actuaran grups locals. Tindrem a Salsa Teló, a Hermano Salvaje i a la Trocamba Matanuska. I un segon dia, el dissabte, dia 12 de setembre, en el que, aprofitant aquest 25 aniversari, volem celebrar, com he dit, no? Esta 25a edició, i encetarem amb un Costera Rock infantil, en el que a les 8 de la vesprada tindrem el Costera Rock infantil amb l'actuació del Ramonets. És un grup musical de rock, pop-rock, rock en valencià, per als infants, per a les famílies, i creiem que era el complement, no? Ideal per a poder també donar a conèixer esta festa a totes les famílies i intentar fer que tot Ontinyent també s'aprope a les festes del Camí dels Carros.
5: La programació de la Festa del Camí dels Carros comença avui divendres amb la penjada de banderes, un sopar popular o també demà actes litúrgics. No obstant això, la setmana que ve donarà inici les activitats tradicionals i propostes per a totes les edats. El president de l'associació, Marcos Martí, ha detallat els actes previstos i posa el focus en el pròxim dissabte, que serà el dia gran de la festa del barri.
7: Este divendres comencem ja la Festa del Camí dels Carros, es començarem la penjada de banderes del carrer i el diumenge tindrem la missa de campanya que es fa tots els anys en el carrer. Després ja a l'altre fin de setmana d'allà es començarem també ja en el tema del Costera Rock. El dissabte serà el dia de la festa gran, on per la vesprada tindrem la baixada del gegant, les carrosses i després pues, tindrem tallers pels xiquets i després pues, tindrem el Costera Rock infantil i després tindrem la dansa, com tots els anys, després de sopar, i després el conjunt. I el diumenge tindrem la xocoteta despertar que fem, que és un almorzar que fem allí, i després una missa en la iglesia de Sant Rafael. I vull destacar que enguany, l'últim cap de setmana, fem la romeria agres com tots els anys, però enguany puja el gegant Gaspar. Eixirà des del Camí dels Carros i arribarà fins al Santuari d'Agres, però pujarem a peu, com és habitual. Però, bueno, sobretot destacar el 25 aniversari del Costera Rock, que enguany pues, és un pau més especial, és més gran, i gràcies a l'Ajuntament d'Ontinyent pues, es pot fer realitat.
5: precisament comptar aquesta col·laboració especial i aquesta implicació directa de l'Ajuntament d'Ontinyent per aquest 25è aniversari. L'alcalde Jorge Rodríguez ha detallat com és la col·laboració amb l'associació i la importància de donar suport a les festes de barri com una manera de reforçar la vida associativa i continuar fent ciutat.
2: Quan ja fa alguns mesos Marcos es va cridar perquè mantinguérem una reunió a la seva seu i poguérem parlar un poc de quins eren els canvis que volien introduir, de quina manera volien celebrar esta 25a edició del Costera Rock, ens va demanar la col·laboració i des de llavors nosaltres no vam tindre cap dubte. Pensàvem que també era una bona oportunitat per continuar promocionant, com sempre hem fet, els grups locals, per apostar també per la música en valencià adreçada, en este cas, al públic infantil i per complementar la ja de per si ampla oferta que tenen les festes del Camí dels Carros. Per a nosaltres hi ha una qüestió que és molt important. Nosaltres sempre hem parlat de que al final fer barri és fer ciutat. I on tenien els deberes que té la fortuna, no?, de tindre la Fira, els Moros Cristians i la Puríssima, que són un poc les festes que involucren al conjunt de la ciutat, però també de tindre una riquesa tal que fa que tinguem festes al barri de Sant Rafel, que tinguem festes al barri del Llombo, que tinguem festes al Camí dels Carros, que tinguem festes a Sant Antoni, i tot això al final forma part del nostre calendari festiu, forma part dels nostres costums i forma part de continuar apostant per una ciutat que d'alguna forma el que busca és aquests punts d'encontre amables en els que la gent pugui compartir la seva vida, no?, i pugui d'alguna manera conèixer de primera mà moltes de les tradicions de la ciutat.
5: I amb aquest motiu d'aquesta edició especial, l'alcalde també va aprofitar per convidar a tota la ciutadania a participar en els actes i descobrir una festa que manté el seu caràcter familiar i que any rere any aconsegueix sumar més participants.
2: Animar-vos a tots i a totes a participar el dia 11 de setembre a partir de les 11 de la nit a vindre als concerts, a partir de les 8 de la vespre d'eixe dissabte a disfrutar de Ramonets i sobretot a aprofitar aquesta oportunitat per conèixer més la festa del Camí dels Carros, que continua sent una festa molt familiar, molt casolana, però també és una festa que cada vegada és més rica i atrau a més gent.
5: Tota la programació, tota la informació d'aquestes festes del Camí dels Carros la podeu trobar al nostre web radioontinyent.com i recordar que el divendres dia 12 tindrà lloc eixe Costera Rock especial a motiu del 25è aniversari amb Hermano Salvaje, Salsa el Teló i la Trocamba Matanusca.
4: Moltíssimes gràcies, Esteban Arroyo. Ja tenim tota la informació, ja vos hem contat i ja podeu trobar-la a la nostra web, com acaba de recordar Esteban. Què farem ara? Pues uns anuncis i després saludarem al nostre Lluís Francés. Anem a parlar de l'oratge, sí. A veure què passa el cap de setmana, les temperatures, la calor, etc.

0: I en esta nova temporada, els divendres recuperem també una de les nostres cites habituals, perquè torna el diccionari meteorològic. Perquè una cosa, ja sabeu, que és saber quin horatge farà, i una altra és entendre per què passa el que passa i dalt. Ja sabeu que cada setmana obrirem de nou el diccionari per traduir al llenguatge de carrer algunes de les paraules que escoltem quan parlem de meteorologia o quan es parlen de meteorologia. I de pas, com que és divendres i ens interessa especialment, sabrem quin horatge ens espera durant el cap de setmana. El que sap de tot això, el nostre meteoròleg de capçalera, és Lluís Francesc, que ja ens escolta. Lluís, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Aquí estem ja.
0: Sí, senyor. Preparats per a la nova temporada, en forma i en marxa, eh?
1: Perfectament. I en el traje nou. Ahí està.
0: I en el traje nou, efectivament. Traje nou. Però, com sempre, anem a primera per la previsió. Què tenim per davant este cap de setmana, este divendres, este cap de setmana? Perquè ha arribat de nou la calor, Lluís.
1: Sí, arriba de nou la calor i la veritat és que anem a tindre dies en temperatures per damunt dels 38 graus durant tot el cap de setmana. Avui tenim avisos per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, avisos en l'interior sud de la província de València, temperatures que es quedaran al voltant o per damunt dels 38 graus, i estos avisos és molt probable que continuen enmarcant-los de cara als pròxims dies, fins i tot a inici de la setmana pròxima. O sigui, que anem a tindre estabilitat atmosfèrica en general, perquè tenim una dorsal, més que una dorsal, ja pràcticament l'anticicló ficat a la península ibèrica, molt d'acord, és el que està afectant,
0: sí.
1: I el que anem a tindre, l'única diferència és que a esta calor que, per exemple, avui vindrà en vent terral, pues a partir de demà dissabte tindrà connotacions de més humitat, més de llevant, per lo que hay que afegir-li la basca. Sobretot a partir de diumenge. O sigui, anem a tindre més basca, farà molta calor, en molta basca, o sigui, que a patir un poc. I a més, les temperatures mínimes, les de la nit, continuen marcant registres de component tropical, o sigui, d'aixòs de que els termòmetres no baixen dels 20 graus.
0: Els 20 graus.
1: A tot això afegir-li, doncs, això, que no les nits se compliquen.
0: En lo content que jo estava la setmana passada, que ja baixaven de 20 graus per la nit, tampoc era una exageració, però clar, de passar de 25 o 26 o 27 graus a 19, ara jo diria, això és una meravella, doncs no, tornem a estar per damunt dels 20, no?
1: Efectivament, lo que passa que hi ha un canvi previst, però es queda llarg, és a partir de dimecres que baixen les temperatures i, bueno, tant les mínimes com les màximes que queden al voltant dels 30 graus, veurem com la situació, però de moment el cap de setmana i l'inici de la setmana pròxima possiblement en avisos per altes temperatures, per molta calor i també per basca. O sigui, que és una situació que, bueno, hem de donar-li per lo que li donem. Pensem que per a la Vall del Baida el mes d'agost també ha sigut càlid.
0: Sí, sí.
1: Hem de comentar que, segons es mostra l'Agència Estatal de Meteorologia, bueno, la mitja del mes d'agost ha sigut de 28,2. Estem parlant de la mitja.
0: La mitja.
1: Que és entre la mínima i la màxima. Entre els dos se trau la mitja i es dona quasi 2 graus per damunt de lo normal. Perquè lo normal en Ontinyent,
0: sí,
1: és que tinguem una mitja de, en el mes d'agost, que ja fa calor, són 26,5. Bueno, pues ha pujat a 28,2. O sigui, que és un tema que és el que tenim. O, per exemple, el dia de neu, recordem que van tindre un dia de ponentà, va ser de molta calor.
0: Correcte.
1: A Ontinyent, bueno, no van tindre una molt, molt, molt forta, però sí que va estar, vam superar els 42 graus,
0: sí, sí.
1: A Ontinyent. I en qüestió de pluges, el mes d'agost, pues, es ha donat, pues, un poc de tot, no? Hem de comentar que la

0: Plucha, pues aquí ha segut per damunt de lo normal. Si lo
1: Fixa't.
0: normal són 21 G3,
1: Sí.
0: bueno, pues on tenien van caure pues quasi 70, no? Pues estem parlant de més d'un 200% de lo normal. Perquè, o sigui, que en tema de pluges ha estat bé, però ha sigut per tema de tempestes puntuals que hem
1: Sí.
0: tingut a nivell regional, a nivell del País Valencià, pues hem tingut un lo que és un mes d'agost normal. Que dins de la mitja, de lo que és la mitja en general, però en punts com per exemple Ontinyent, ha plogut per damunt de lo normal per a l'època de l'any, o sigui que
1: Sí.
0: és lo que hem tingut i lo que anem a tindre perquè hay que fer també una predicció de lo que es dona el model centroeuropeu a 3 setmanes i que acaba d'eixir és el model de predicció de mig i llarg plaç per conjunts.
1: Sí.
0: Bueno, pues mos diu que bueno, aquesta setmana serà molt càlida, esta pròxima setmana serà molt càlida i seca. Però tot apunta que a partir del dia 15 podien tindre un canvi. Però pensa que quan més llarg plaç, més certesa, més incertesa. Però ens dona que les temperatures sí que estaran un poquet per damunt de lo normal, però tindríem, pluviòmetricament parlant, tindríem pluja i a més de debò. O sigui, lo que és normal en aquesta època, i si veient això i interpretant-lo, serien tempestes. Ja saps que diu el refrany que setembre o seca les fonts o s'emporta les ponts. O sigui que
1: Pues espere que no siga lo segon. Espere que no siga lo segon, perquè així, a més, el mes de setembre va passar una dana fa uns anys, fa ja crec que són 7 anys, si no m'equivoque, que va arrasar una bona part d'una zona d'ací d'Ontinyent, i esperem que no torni a passar, però la previsió, o els models de previsió, com diu Lluís, que nosaltres ja aprenem amb ell moltes coses, el model que arriba pareix dir que a partir del 15 podem tindre tempestes o pluja o aigua, però d'ací al 15 encara queda molt, com ell també diu, i tindrem que afinar un poquet més quan s'apropem al dia. És aixina, no, Lluís?
0: Totalment d'acord.
1: Veus?
0: Això és el més correcte.
1: Veus?
0: Això
1: si
0: pot
1: que,
0: dir.
1: Al final jo... Si és que estic en tu per alguna cosa, home, per aprendre. I espero que els nostres oients també. Bo, esta és la previsió que tenim damunt de la taula. També hem fet ahir recorregut el que ha sigut meteorològicament parlant del mes d'agost, que ja sabem que ha sigut molt càlid i molt calorós. I anem ara per el diccionari. Quina parauleta comencem la temporada, Lluís?
0: Bueno, pues una paroleta que està molt, molt ficada en el, pues en la societat, en el temps, bueno, i clar, hem evolucionat i ja s'ha quedat un poquet endarrerís. Al principi tot pensaven que era mà de sant, i no. Però sí que queda molt atarregada entre la Vox Populi, com estem parlant de les cabanyoles.
1: Cabanyoles.
0: Saps lo que són les cabanyoles? Jo crec que tots sabem el que són les cabanyoles, no?
1: Almenys jo crec que hem escoltat parlar, hem sentit parlar de les cabanyoles en algun moment. Segur, segur. Jo crec que sí.
0: Sí, a més, sabem tots, per lo menos tenim percepció o hem sentit alguna volta que comencen el dia 1, que tenim les cabanyoles d'anada i les de tornada, no?
1: Uh-huh.
0: O sigui, 12 dies i 12 dies fins al 24. I d'ahir se fa una interpretació. Però bueno, clar, tu sí, fa un moment hem parlat de que d'aquí a 15 dies hi ha molta incertesa, imagina't d'aquí a 12 mesos.
1: Clar, clar.
0: O sigui, estem parlant de que són coses que la connotació climàtica, que vol dir, si en estiu fa calor, pues les cabanyoles diuen que no va fer calor. Si en hivern fa fred, pues farà fred, i sempre en el context del clima de cada lloc, no?
1: Uh-huh.
0: I clar, els cabanyoles ahir ja s'encertaven, perquè ahir sí que se pot dir encertar per lo que ocorria sempre, per lo que tenim. Si el que coneix un poquet el clima, bueno, pues tu li podies afegir alguna coseta més, perquè diu, mira, pues ahir si tu núvol i tal, pot ser que en el mes de maig ploga més. Bueno, Això ja, això sí que era tirar la, la,
1: era posar-li,
0: la moneda a l'aire.
1: Era posar-li literatura un poquet, eh? Era posar-li literatura.
0: Efectivament. Però anem a ficar-nos, perquè té el seu context literari i, a més, molt, molt emocionant, perquè sí, som les persones les que hem fet les cabanyoles i, bueno, pues han conviscut durant molts, molts anys. Bueno, això, anem a parlar d'aquesta tradició.
1: Vinga.
0: Que hem sentit en alguna volta, especial, si tenen arrels en el camp. Llauraors són els que més han sentit lo de les cabanyoles. Abans de començar, hi ha un aclariment important. Les cabanyoles no són ciència ni un sistema científic de predicció meteorològica. Són cultura popular, una manera tradicional d'observar la naturalesa i intentar interpretar les senyals. I precisament per això resulten tan interessants, perquè les cabanyoles ens parlen d'una època en la qual no existien ni satèl·lits meteorològics, ni aplicacions en el telèfon, ni mapes del temps en televisió, i és que per a saber com podia vindre l'any, els nostres avantpassats tenien una cosa molt més senzilla: els seus ulls, la seva memòria i l'experiència acumulada durant generacions. Però què són exactament les cabanyoles? De forma molt senzilla, són un conjunt d'observacions i regles tradicionals que relacionen determinats dies, especialment d'agost, en moltes zones d'Espanya, amb els mesos de l'any següent. Uh-huh. Una de les formes més conegudes funciona així. Es pren, per exemple, l'1 d'agost com a referència per a gener, el 2 per a febrer, el 3 per a març, i així successivament fins a arribar al dia 12, que representa el mes de desembre. D'esta manera, qui practica les cabanyoles observa què ocorreix durant aquests dies, si fa calor, si plou, si hi ha vent, si el cel està cobert, si apareixen tempestes. Anem a imaginar un exemple.
1: Vinga.
0: Suposem que el dia 1 d'agost tenim el cel completament buidat, temperatures altes i pràcticament gens de vent. Segons una interpretació tradicional, aquesta observació podria associar-se amb un gener sec, estable i assolejat. Si el dia 5 d'agost tenim pluja, núvols o prou humitat, podria interpretar-se com una senyal de que maig seria el mes corresponent per a un mes de pluja.
1: Amigo.
0: Però així apareix una cosa molt important. Una única manera de fer les cabanyoles. Depèn de la zona, de la família i fins i tot de la persona que els practica. Les regles poden canviar, o sigui que això és un tot rotllo. En alguns llocs s'utilitzen els primers 12 dies d'agost. En altres sistemes s'observen també altres dies del mes. Existeixen mètodes anomenats d'anada i tornada, com t'he comentat abans,
1: sí.
0: En els quals el primer es relaciona els dies amb els mesos avançats de gener a desembre i després es torna en sentit contrari per a comparar les observacions. Per exemple, una persona podria considerar que el dia 1 representa gener i el 2 febrer, així, fins al dia 12, com comentaven, desembre. Després, altres dies es tornen a utilitzar per a comprovar o matisar aquestes primeres observacions, o sigui, per a reconfirmar, per dir d'alguna forma.
1: Sí.
0: No estem davant d'una recepta única escrita en un manual universal, estem davant d'una tradició que ha anat adoptant diferents formes segons el territori i l'experiència dels que la conservaven. Això ens porta a una altra pregunta. Per què, precisament, observar aquests dies? Així, cal tindre en compte la vida de les societats rurals de fa generacions.
1: Clar.
0: Per una persona que vivia de l'agricultura o de la ramaderia, els temps atmosfèrics no era simplement una qüestió de si portar paraigua o jaqueta, no. El temps podria determinar quan sembrar, quan collir, quan guardar el bestiar, quan preparar una terra o quan realitzar determinades llavors o tasques agrícoles. Bé, per això, observar el cel era una activitat quotidiana. Es miraven els núvols, la direcció del vent, la humitat, les temperatures, el comportament dels animals i fins i tot determinats canvis de l'ambient. I aquestes observacions s'anaven transmetent. Una persona major podia dir-li a algú més jove: fixa't en com es comporta el temps estos dies. I aquesta persona premia una manera determinada de mirar el seu entorn. Amb el pas dels anys, hem de dir, bueno, pues que aquestes observacions es van convertir en costums, dits, refranys i sistemes d'interpretacions, i entre ells trobem les cabanyoles. Ara bé, significa això que si fem les cabanyoles podem saber exactament quin temps farà dins de 6 mesos? Pues efectivament, no. I així convé separar clarament la tradició i la ciència. La meteorologia actual utilitzem, bueno, pues instruments, observacions atmosfèriques, models matemàtics, satèl·lits, radars, quantitats de dades en algoritmes, bueno, les cabanyoles pertanyen a un altre àmbit, el de la saviesa popular i la tradició popular. Això no significa que no tinguin valor, al contrari. Podem imaginar a una persona de fa 100 o 200 anys mirant el cel durant una vesprada del mes d'agost i tractant de trobar patrons que l'ajudaren a comprendre millor el que tenia al voltant. Potser s'equivocava en la seva predicció, però hi havia alguna cosa que sí estava fent, observar. És el més important. Això és possiblement una de les coses més boniques que em porta, que en té les cabanyoles. Ens recordem que els nostres avantpassats tenien una relació molt més directa amb l'entorn, coneixien els canvis de vent, reconeixien determinats tipus de núvols, sabien quan arribaven unes certes pluges, tenien paraules per a descriure fenòmens que avui, pues, moltes vegades simplement consultem en una aplicació. Ells sabien del temps atmosfèric, coneixien el temps atmosfèric, no el que anava a passar en molt de temps, però el temps atmosfèric que anava a passar de sobte sí que ho sabien. Per això quan algú diu, enguany les cabanyoles ens diuen que tindrem un hivern plujós, podem entendre pues, com a part d'una tradició cultural igual que entenem pues, altres coneixements populars transmesos de generació en generació. No es tracta de dir si hem de creure o no creure en elles, es tracta de conèixer-les i entendre què representen, perquè les cabanyoles són una xicoteta finestra cap a una forma de vida en la qual mirar-se i mirar al cel pues, era pues, pràcticament una necessitat i en la qual l'experiència d'una generació servia per a orientar a la següent. Avui tenim satèl·lits, previsions meteorològiques bueno, pues a la mà. Però continuem tenint alguna cosa en comú amb aquelles persones. Continuem mirant al cel quan volem saber quin temps fa. La diferència és que ara podem consultar-ho al mòbil, per a saber-ho. Ells, en canvi, miraven els núvols, escoltaven el vent i recordaven el que havien après. Recorda't que també hi ha una cosa ara mateixa, per a certificar-ho tot. Mirem el mòbil d'ací a 3 hores i pot canviar també. Sí. O sigui, que o a vegades el mòbil mos diu que està plovent i fa so.
1: Tal qual.
0: O sigui, que imagina't. Bueno, pot ser per això que les cabanyoles continuen tenint un lloc en la nostra cultura popular, perquè més que parlar-nos de com serà el temps, ens parlen de com hem après els éssers humans a observar, interpretar i transmetre la nostra experiència de la naturalesa. És el que tenim. I per fer un xicotet a punt
1: sí.
0: de les cabanyoles,
1: sí, sí.
0: He vist este matí precisament en les tradicions, sí. Hi ha grups que ens diuen què és el que tindrem, quin temps tindrem en el mes de setembre, de lo que van dir en el mes de... Bueno, lo que van dir quan van fer la interpretació,
1: en agost,
0: cabanyoles, sí. Van dir que la primera quincena seria seca, de moment.
1: De moment està bé.
0: I que la segona, lo que és la segona
1: quincena
0: tindrien pluges
1: sí.
0: en la meitat occidental, o sigui que entrarien borrasques per l'oest. Sin embargo, de moment, el model central
1: sí.
0: centre europeu de predicció ens diu que les pluges se quedaran a l'est. Bueno, o sigui que ja veurem
1: que arribar, que arribaran, arribaran pluges, s'han encertat, però no per on entren. I deixa les cabanyoles...
0: No, ja veurem.
1: De moment.
0: Què se porta? El que sí que ha encertat,
1: sí.
0: Per a mi sí que és dir encertar, és que la primera quincena serà seca i pràcticament a tota la península. Només que la setmana pròxima hi ha una previsió de que una xicoteta, pues una xicoteta aguada, un sí. aire fred, però només per a la part cantàbrica, que podria deixar ahí un poquet de pluges i tempestes en el Cantàbric, però aquí ni res. Aquí tenim calor tota la setmana. Així que fíjate, lo bonic que són les cabanyoles,
1: sí,
0: lo bo que és observar-les,
1: sí,
0: això és lo bo en conjunt, i lo bo que feien els llauradors, i torna a insistir, i ara mateix igual, saben perfectament per on arriben els vents i quin temps anem a tindre en un determinat moment. només mirar en la humitat i en l'aire. I, bueno, i en el,
1: quina meravella. Quina meravella.
0: Això sí que és una bon quefer que fan els llauradors, si és que coneixen bueno, el nostre entorn.
1: Sí, senyor.
0: El nostre entorn climàtic, geogràfic.
1: Sí, senyor.
0: Pues ahí queda la cosa.
1: Meravellós. Per a ser la primera entrega de la temporada, jo crec que ho has bordat. Ja tenim més informació sobre eixes cabanyoles i és un gust, com sempre, poder tindre a Lluís Francesc en este diccionari meteorològic cada divendres, així a l'Ull per Ull on tinguem veïda a l'aire. Lluís, moltíssimes gràcies a mi, que vagi molt bé. Una abraçada molt forta.
0: Igualment a tots.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu.
1: Adéu. D'aquesta manera arribem a l'una del migdia, arriba la informació nacional i internacional i després tornarem perquè tenim més coses preparades per este Hoy por Hoy on tenim Vaida al Vaida del divendres 4 de setembre de 2026.

0: Tamara Agullent, perquè avui Agullent entra en els dies grans de les seues festes de setembre. Esta nit arribarà un dels moments més esperats, la nit de les fogueretes. I a partir d'ahí el poble viurà un cap de setmana en què es tornaran a trobar festa, tradició i devoció. I abans que comence tot, volem saber com es viu des de dins. Per això hem convidat i els acompanyen Consuelo Albert, que és presidenta dels festers i festeres del Crist de la Salut. Consuelo, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvinguda al programa, gràcies per estar ací. Belén Pla, que és festera. Belén, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Benvinguda també a tu. I Marisol Fernández, que és regidora de festes de l'Ajuntament d'Agullent. Marisol, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Benvingudes a les tres. Me diuen abans de començar, jo estic molt nerviosa, això no podem fer una prèvia, la prèvia és esta. Aixina que ja estem ací, els nervis fora, anem a fer una xerrareta, perquè jo crec que la gent, no només d'Agullent, sobretot la gent de fora de la nostra comarca, també ha de saber què és el que passa des d'avui i durant tot este cap de setmana en aquestes festes de setembre. Consuelo, comencem per tu, perquè arriben ja, per fi, els grans dies, podem dir per fi, després de mesos preparant-ho, com esteu vivint aquestes últimes hores abans de la nit de les fogueretes?
3: Pues la veritat és que ha sigut un any de molta feina,
0: sí,
3: i retrobar-se tots junts, la veritat és que és molt bonico, uh-huh, perquè som de la quinta, portem uns anys sense juntar-se, cadascú,
0: clar,
3: viu per un lloc, i trobar-se i fer estar junts aquests dies fent tota la feina, molt bé, la
0: sí,
3: veritat.
0: No? Que bé. És molt emocional. Després anirem a això, jo crec, perquè tornar a ajuntar-se, com tu dius, després de molt de temps, jo crec que és un tema molt emocional. Belén, tu que eres festera,
2: sí,
0: suposa que quan s'acosta el moment, els nervis són diferents, no? Nervis, perquè durant la preparació ho pensa, no? Jo crec que està pensant de quan arribe, però ara, què tens ara mateix? Ganes de que arribe o ganes que el temps vagi un poquetet més lent?
2: Sí, un poquet, les dues coses,
0: no?
2: Sí, que tot isca bé, que uh-huh, tot allò que hem preparat isca com toco, acabar d'ultimar detalls, uh-huh, però sobretot la festa ja l'hem viscut tot l'any, també.
0: Clar.
2: Jo crec que és una cosa que des de que vam ser, bueno, ens van nomenar festers fa un any,
0: sí,
2: pues hem estat visquent tots junts moltes coses, les preparatius, les rifes, i això ja és festa.
0: Això sí que és una prèvia.
2: Sí, és una prèvia.
0: Això sí que és una prèvia bona. Marisol, festers, parròquia, ajuntament, heu treballat, imagina, conjuntament en la programació, veritat. Quan arriben els dies grans, està ja tot controlat o en una festa sempre queda alguna cosa d'última hora?
3: Intentem que estiga tot controlat. Sí que és veritat que les coses que poden sorgir d'última hora són coses inevitables, uh-huh, però bueno, sempre intentem que no passe. Com bé diuen, és una festa que és de tot l'any, tant festes del Crist, la parròquia, també estan les festes de Sant Vicent, que, uh-huh, que ens ajuden tant en el sopar popular que vam fer el dissabte passat, que sempre el fem el dissabte abans de festes, i bueno, demà de matí ells també són els encarregats de preparar i uh-huh, pujar i baixar al sant,
0: uh-huh,
3: perquè és el Sant Vicent, i doncs, claro, és una preparació de tot l'any i intentem que estigui tot enllestit.
0: Uh-huh. Consuelo, anem a parlar de la nit. A les 11 crec que eixireu de la plaça Major amb els fanalets. Conta'm un poc com és això.
3: Pues a les 11 ens reunim en la plaça Major i amb tot el poble, en companyia de tots els veïns del poble i la banda de música, anem cap a l'ermita. Nosaltres es quedem a la Font Jordana fent la preparació per a que després, quan tot el poble baixi a la font, pues, la tradició és repartir beguda, el cacauet i tramús a tots els veïns del nostre uh-huh, poble i a tots els veïns i veïnes que vinguin
0: que
3: de pobles.
0: Que vinguin de fora, no?
3: Claro.
0: Que vinguin de fora. La gent va a aquestes festes, acudeix gent de la comarca, dels pobles, sí, a aquestes festes?
2: Sí, sí, i de, no? Sí, i de fora de la comarca.
0: I de fora de la comarca també.
2: Sí, sí.
0: Fixa't.
2: Sí.
0: Clar, jo estava pensant, jo sempre penso una cosa, que, per exemple, tu, bueno, les dos, no? Però una cosa és veure aquesta imatge des de fora, i una altra és estar dins de la comitiva, uh-huh, no? Jo crec que canvia un poc, Belén. Conta'm tu. Tu l'has viscut als 3 anys, però esta vegada eres festera. Canvia la manera de sentir la festa?
2: És una festa que tots els agullentins senten molt.
0: Val.
2: És molt propi de tots,
0: val,
2: no sols dels festers. Nosaltres som el canal per organitzar la festa. col·laborem en el poble, però és una festa de tot el poble. No, la pujada a l'ermita jo crec que és un dia molt agullentí i tots ho senten molt així. D'acord? Pues enguany suposo que serà un poc especial perquè tindrem pues, més nervi d'estar preparant-ho tot perquè isca bé. Enguany no podrem pujar fins a l'ermita nosaltres amb tots, però bueno, pujarem abans a visitar a Sant Vicent i a la Llàntia i ficar-se oli com, tot l'any, com tots els anys hem fet. Però bueno, sí, un poc especial, sí, per estar tots junts.
0: Clar, Marisol, perquè estem parlant d'una celebració que Agullent manté des de fa més de 4 segles, pot ser això. També me pregunte, sobretot quan parle de festes tradicionals d'aquestes característiques, com s'aconsegueix que una tradició tan antiga continuï sent una festa que està molt viva i no simplement una recreació del passat?
1: Com bé has dit, és una festa que estem fent des del 1600. Sí que és veritat que jo crec que ho parlàvem l'última vegada que vam fer una entrevista, que el que és la festa del miracle després s'han anat afegint diferents elements més, com pugui ser el dia del Crist, que són el que celebrem el diumenge, o també pugui ser el baix tradicional, les danses. I jo crec que el fet de cuidar tant la festa, anar fent-la gran amb aquests elements que han anat sorgint al pas dels anys, ha fet que continuï estant tan viva i que inclús any rere any intentem que vagi a més. Com bé ha dit Belén, els agullentins és una festa que sentim molt nostra. Jo crec que a qualsevol que li preguntes em diu que aquest dia vol estar en Agullent. I la gent que ens ha visitat alguna vegada o que ha tingut algun vincle perquè ha treballat, mestres, amics, familiars, intenten també vindre cada any, encara que siga a la romeria, que és un poc el centre de la festa.
0: Ara tornarem a la programació, però jo vull saber... clar, jo sempre penso i me poso en la pell de la gent que no coneix la festa, encara que tinga 4 segles, val? Però hi ha gent, com jo, per exemple, que no coneixia la festa. Com funciona el tema de ser festera, fester? Com és això, Consuelo? Conta'm la història, va.
3: Pues els festers i sempre quintes.
0: Val.
3: A l'església aquest any es manarà el pròxim any, que serà l'any 82.
0: Sí.
3: I ja pues, decidixes fer i durant tot l'any pues, anem fent loteries,
0: val,
3: rifes, mercader de Nadal. I és una festa, com ve a dir Belén, que tot el poble, que de vegades els festers diuen no, jo loteries, però és que el poble el busca.
2: Sí.
0: El poble vol.
2: Col·labora moltíssim.
3: Sí. Eres fester, eres festera.
0: Que bo.
3: Que jo el vull, busquen. Que jo vull. Vull dir, és porta fàcil, sí, perquè... És això.
0: Quan sou? Quan festers i festers?
3: 32.
0: 30, doncs, pues, sou
2: sí,
0: prou,
2: la
0: eh?
2: Que, sí, pràcticament, la veritat, sí. La veritat estem molt contents.
0: I l'organització d'aixes 32 persones, com ha sigut en guany?
2: Bueno, no ha sigut massa complicada, no, tampoc. No.
3: Val. Hem fet una
2: junta.
0: Una colla,
2: sí, una colla que s'encarrega de preparar les coses, però sí, bueno, han col·laborat tots.
3: La col·laboració ha sigut entre tots molt bona.
2: Rifes, bueno, s'ajuntaven. Bueno, és que és això, la festa ja ha sigut, bàsicament.
0: Clar. Sí, sí, està clar. Ara és la...
2: La cloenda.
0: La cloenda, sí, sí, i la confirmació de que el treball s'ha fet durant tot l'any i ja estaria, no? Sí. Vinga, perfecte.
2: Sí. A passar-ho bé.
0: Després us preguntaré si tindreu pena quan acabe, però bo. Ja m'ho direu. Anem a contar més coses de la programació d'este cap de setmana, perquè hi ha una barreja, hi ha moltes activitats, no? Conteu-me un poc, Marisol.
1: Bé, com comentàvem abans, al final les festes de setembre, el nucli és el miracle de Sant Vicent, però s'han anat afegint diferents coses. Esta vesprada, que és dia 4,
0: sí,
1: farem la missa en honor a Sant Vicent Ferrer, que encara que siga el divendres la promesa està feta, i encara que passem a cap de setmana el dia 4 igualment es faria aquesta missa, pujarem a l'ermita, farem la missa, i esta nit... farem la romeria, pujarem des de la plaça fins l'ermita amb fanalets i amb les torxes. Sí que és veritat que les torxes es queden en el que és la Font Jordana per prevenció, bàsicament.
0: Seguretat, sí.
1: I després tots baixarem una altra vegada a la font on estan les festes del Crist, esperant-nos per repartir cacau tramús i un refresquet i passar un rato de germanor mentre escoltem l'orquestra.
0: Molt bé, molt bé. Què més tenim?
1: Demà dissabte, dia...
0: Dia del miracle, no?
1: Exacte, és el dia que anem a celebrar un poc més solemne. Farem la processó pujant a l'ermita amb el Sant Vicent, el festa de Sant Vicent en pujaran. Allí farem una missa i després tornarem a baixar en romeria fins a l'església, deixarem el sant al seu lloc i anirem a la plaça a prendre passacarrer i a la masmeda.
0: Hi ha danses populars, si no m'equivoque?
1: Sí, oh, sí, sí.
0: Consuelo, quin lloc ocupen les danses dins de les festes de setembre? Són importants?
3: Són molt importants. No sé dir-te els anys que portem
0: però són importants.
3: Aquesta tradició, i sí. I de fet, tinc una xiqueta menuda i cada vegada són més els xiquets que s'afegissin a aquesta tradició.
0: Mira, pues això és una cosa que és molt, molt interessant, perquè sempre preguntem també en les festes tradicionals del relleu generacional, sempre. Perquè jo crec que està eixa por, o apareix eixa por, de que es perguen en el temps, no? I em dius això, que la tradició, la teva xiqueta, quins anys té?
3: 10.
0: 10 anys.
3: I ja que... des que tenia 2 anyets.
0: Sí, no? O sigui, que té bona salut, el tema de les anys.
1: De fet, també intenten cuidar-lo, perquè ja fa un grapat d'anys que des del grup de danses organitzen uns assajos al Passeig de la Font, porten, crec que s'han estat 2 setmanes, no sé si van acabar ahir, i en l'excusa d'assajar ells també van els més menuts, els ensenyen, els majors ensenyen els menuts, i jo crec que això també fa que la gent tinga ganes d'anar, doncs pillen el comboi d'anar als assajos, i la veritat és que a mi personalment cada any dona goig veure tant la infantil, que és igual d'important que la d'adults, i després veure també la d'adults, no? Perquè està a plaça plena tant de xiquets com de gent que està veient-los.
0: Ja sabem que la teua xiqueta balla. La d'adults, balla alguna de vosaltres?
2: No.
0: No? Val, no, jo pregunte,
2: sí,
0: a veure
2: si teniu festeres i festers que
0: ballen. A veure si tinc una així, no me van a contestar, clar, jo què sé.
2: Sí.
0: I atenció, pregunta, què és l'arbolà? Expliqueu-me, per favor, Consuelo.
3: L'arbolà,
0: o Belén, dona igual.
3: L'arbolà és com el despertar al poble, i el que fem és, al acabar la dansa dels majors, anem per tot el poble, pues, com anunciant que
2: ve la festa.
3: Que s'apropa el nostre dia del Cris.
0: Clar, ja hem parlat que hi ha també orquestres, que també hi ha parc infantil, que hi haurà teatre o música actual. Clar, no sé si és complicat, Marisol, en este cas, des de l'Ajuntament, trobar aquest equilibri de programació un poc més festiva, que s'isca un poc de lo tradicional, i de lo tradicional, com és això?
1: Sí que és veritat que encara que deu molta feina, la meva experiència personal és que com portem tant d'anys fent esta festa, és com que any rere any hem anat fent proves, a canviant algunes activitats, però jo crec que ja hem trobat la clau quasi perfecta. Per exemple, els parcs infantils, que són cosa dels festers del Crist, abans es feia el diumenge, que era el seu dia, i l'espectacle infantil, que és diumenge, el fèiem el dissabte, perquè és de l'Ajuntament, però bueno, un any vam decidir canviar-ho perquè consideraven que funcionava millor, hem vist que funciona i ja portem un grapat d'anys també en aquest canvi. Aleshores, jo crec que a l'hora de posar cada element, a mi personalment no em resulta massa complicat, perquè crec que ja hem trobat un poc l'engranatge, no? El que està funcionant. Igual, al pas dels temps, hi ha que anar modificant-lo, no? Perquè les generacions canvien, igual que el tema de les orquestres, hem anat adaptant-se un poc a el que la gent va volent, perquè el que funcionava fa 10 anys no és el que funciona ara, i crec que estem trobant un poc l'equilibri entre tot.
0: Anem al diumenge ja, va, que arribarà ahir la processó del Crist de la Salut. Què més coses tenim el diumenge, Consuelo?
3: Pues el diumenge tenim la missa, que, bueno, com a bona germanor, mos hem repartit l'oferim. Els festers, col·laborarem tota la missa dels festers.
2: Sí.
3: I després, pues, res.
2: Cercavila.
3: Farem la cercavila, la mascletà, i després la junta oficial de tots els festers.
2: Farem un dinar.
3: Un bon dinaret.
0: Molt bé, tot per l'aire.
1: Se ho han guanyat, se ho han guanyat.
0: Tot per l'aire, la junta. M'agrada la junta oficial. Anem a fer la junta oficial. L'altra era oficiosa, però aquesta és oficial.
3: Ahí anem tots
0: legal, no?
2: Ben guapos.
0: Sí, de diumenge, De diumenge, de cara als amics.
2: I
0: el comboi, clar que sí.
3: La resta dels dies anem en... tots igualets.
0: Sí. Ah, sí, aneu sí, teneu com un uniforme o... Sí. Ah, molt bé, mira, no sabia això.
3: La nostra indumentària oficial de festers,
0: clar que sí. Anem a deixar-ho ja, anem acabant ja, però per a la gent que ens escolta des de qualsevol punt de la Vall d'Albaida, si este cap de setmana vol conèixer per primera vegada les festes de setembre d'Agullent, per on li diríeu que comença? Cadascuna de vosaltres, que trieu una cosa per començar. Marisol, comença per tu, vinga, va.
1: Jo li diria que comença...
0: Des del principi... Però, bueno, això no
1: val, la romeria.
0: Val.
1: Més que res perquè, com t'he dit, crec que és el punt central de la festivitat i tot el que hi ha al voltant és per aquest dia.
0: Uh-huh. Val. La romeria, Belén.
2: La dansa.
0: La dansa.
2: Sí, és molt vistosa i és molt bonica. I sí. Jo no se la poden perdre a la plaça Major.
0: Consuelo.
3: Pues està complicat.
0: No, pots triar les dos. Tu pots, que eres la presidenta, pots triar el que vulguis. Tu eres la presidenta. Tu així manes. Mira, Marisol t'està xivant. Va, dis-li-ho.
3: És que tot, no sé què dir-te, perquè des de que comencem divendres fins que acabem en el castell el diumenge, tot el seu encant i de vegades que es convide a que passen un fin de setmana. No que sols passen una estona, sinó es convide a tot el món que vinga i que passi un bon fin de setmana al nostre poble.
0: Això és el que volia escoltar. Eh? ho has dit perfecte. Consuelo Albert, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé a gaudir del cap de setmana. Belén Pla, moltíssimes gràcies també. Gràcies per vindre i a gaudir. I Marisol, el mateix, a que la gent disfrute, que vosaltres també, perquè ja toca, després d'un any treballant. Gràcies a les tres per haver vingut.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies. Adéu.
4: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
5: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
6: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69€ y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almaig 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
7: Jefe, ¿un nomikai?
8: ¿Un nomiké?
7: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
9: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
10: ¿Nomikai?
9: Y acaba diciendo,
10: ¡otro cremaet!
9: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
11: Hoy por hoy un tiñén baida al baida. Miguel Coy.
0: Avui s'inaugura Ontinyent una nova acadèmia de perruqueria i estètica i ahir vam tindre la sort de que ens obriren les portes per a conèixer-la abans que ningú. Este és el resultat.

0: tengo reverso.
1: Si en este moment algú cridara a este telèfon, que és el meu, mira, és el meu fill, i em diguera, on estàs? I jo li diguera, estic en una acadèmia de perruqueria i estètica. Penjaria, m'he equivocat, este què fa? En una acadèmia, és evident que faig jo així. Acadèmia, a lo millor vull que aprendre alguna cosa. Sí, estem en una acadèmia de perruqueria i estètica que obrirà les portes demà divendres, així a Ontinyent. I dius, però no estava això abans? No estava. Acadèmia 360. I estem entrant a aquestes instal·lacions que estan acabant de perfilar tots els detalls. I per així estan les culpables de que jo estigui així, en una acadèmia de perruqueria estètica. Per una banda, Antònia, què tal, com estàs?
2: Molt bé, així estem. Acabant d'ultimar-ho tot, per que estigui tot a punt per demà. I en nervis, de que isca tot bé.
1: I Sofia, què tal, com estàs?
3: També molt nerviosa, perquè això és un emprendedorisme molt gran i molt de nervis.
1: Ara anirem a això, perquè clar, la primera pregunta és obligada, com estan els nervis, està tot enllestit, si no, quan hem entrat de contar sempre conte les intrahistòries, i si no em deixeu, vaig a contar igual, quan hem entrat per la porta, hem preguntat, ja està tot? Sí, ja està tot. Estaven llevant d'encara calcetes, ja està tot enllestit, com està la cosa?
2: Sí, ja està tot a punt, ja tot per a demà per obrir, que esperem que vinga molta gent, que el que necessiten així estem per informar-los i per ensenyar-lo tot, i esperem que estiguin com a casa quan vinguin demà.
1: Els nervis que deies tu abans i tu també, són nervis que coneixem bons o són nervis fotuts?
3: No, són bons, esperem bona afluència de gent i ja tenim alumnes per a començar a donar les classes el dilluns que comencem, aleshores ja els nervis són d'emoció i de començar pront.
1: Esteu les dos, que sou sòcies, propietàries de l'Acadèmia 360, tu eres la de perruqueria, si no m'equivoque, Sofia, i Antònia d'estètica, correcte? Molt bé. Com arribeu així, les dos? Vull dir, com arribeu... No, a veure, tampoc estem així per comptar l'època...
2: Vale, i jo fa 2 anys ja estava en el rum-rum, perquè la veritat que a esta zona no tenim res. Tens que anar a València o a Alacant per a poder acabar de formar-te, o a veure si està l'FP en l'institut, però no acabes com toca, és a dir, es queda un poquet a l'aire. Al final sempre...
1: Estàs donant un palo a FP, sí, no?
2: No, però n'hi ha molts cursos especialistes que no entren. Entonces, això tens que anar a formar-te després a les privades. Entonces, això, jo soc la primera que anar a València o anar a la camp m'agarra molta gossera. Lo que passa, xiquets, faena, tot. Entonces, vaig dir, n'hi ha que muntar algo, no en tinguem. Perquè és un punt que tenim, però això, alrededor no tenim res, estem un poquet aixina, pues, ni... Això, que no n'hi ha...
1: Sí, que falta cosa,
2: això
1: clar.
2: Això és. I res, vaig pensar en ma tia, que també, pues, ella té peluqueria, té estètica com jo, i vaig dir, mira, a lo millor si la giri un poquet ahí, estira la piscina a mi. I al final, pues mira, si estem!
1: Abans em confessaves, Sofia, que la liant és ella.
3: Sí, ella va ser la que me va liar. Tia, muntem això, i dic, pues va, t'ajuda la tia. Sí, no, jo dic que està molt fotut lo de l'autònomo, Aleshores, tirar-se a la piscina i aixina una altra vegada a la meva edat, que no és, soc una xavaleta, dius, va, però bueno, en el seu apoyo també en les redes socials i tot això que ja està més actualitzat en totes aquestes coses, pues anem avant, però bueno, de cap.
1: Anem a parlar de què pot trobar un alumne, una alumna que vulga vindre a l'Acadèmia 360. Anem a manejar-nos un poquet, no sé com fer-ho perquè estem gravant vídeo i jo sóc de ràdio, saps? Així que, a veure, perquè he entrat i així, mira, tenim així, aquesta part què és?
2: Això és tot peluqueria, ¿vale? Però també serà peluqueria i maquillatge, perquè els cursos de maquillatge pues, hem posat aixina per les cairetes de direcció i tot això que queden ahí, es guapetes. Llavors sí. Combinarem peluqueria i maquillatge i allà tenim barberia.
1: Barberia, m'interessa això,
2: sí,
1: però...
2: De moda ara.
1: M'interessa això, però anem a parlar... Esta la part de peluqueria, esta la teua, no?
3: Esta la meua. Vale. Així, vamos, és on practicaran els xiquets, pues, tant color com corte, camis de forma i també barberia. O sea, que tenim,
1: barberia, sí.
3: Clar, és que els javacaps són en conjunt, vale. Una zona i l'altra. Entonces, és una aula, o sea, molt gran.
1: No?
3: Sí, és polivalent, és per a que tots puguem practicar en tots els puestos. Mm-hmm. També.
1: Qualsevol pot apuntar-se a l'acadèmia, vull dir, tant a peluqueria com a estètica, no sense tindre idea.
2: Sí, no falta que tinguin coneixements de res. assistent per aprendre des de zero, o gent que tinga ja la seva feina i vulgui perfeccionar algo que no tinga clar, està per tot el públic. I també la gent de fora que vulgui vindre a fer-se algun servici ho té més econòmic, perquè com poden fer els alumnes o les professores, depèn de lo que trien, tenen una cosa o l'altra.
1: Vols dir que això no és un mite, no? Saps? Perquè jo sempre he escoltat de, no, tu vas a una acadèmia que és més barato, i tu fan... Això no és un mite, no?
3: No, no, això no és un mite. I a dir, si pot vindre també és això, aprendre qualquiera que no tinga tampoc ni l'ESO ni res. Entonces, tenen molta possibilitat els xiquets que a lo millor estan excluïts de... no volen estudiar no. més i ja no... Això, pues, es donem ese apoyo de dir... Així teniu un puesto que si vos agrada la imatge personal podeu formar-vos en qualquiera de les nostres cursos.
1: Dona igual d'edat, vull dir, jo podria vindre, claro, que no serà el cas, saps? Però no perquè sóc molt burro, però...
2: I és més, tinguem un curs per xiquets menys de 16 anys, no us assusteu, ¿vale? Ah, perquè tenim mares que n'hi ha xiquets que, com ara la barberia està molt de moda, els xiquets estan començant a tallar monyos per les cases i al final és un perill, és a dir, com són cursos que podem compaginar, hem fet un dia per la vespre, que ells no tenen extraescolars, que ara totes les escoles estan de matí, per a que vinguin i que s'acaben de formar, perquè al ser una acadèmia privada no fa falta ni que tinguin 16 anys, ni que tinguin 50 ni 60, té igual l'edat. N'hi ha un curs que està inclús per xiquets, tinc dos xiquets de 12 anys, bueno, sí. Ma tia té dos xiquets de 12 anys, que van a començar la barberia perquè és a gra i van a compaginar-ho en el col·le, bueno, en l'institut.
1: Els teus fills van a començar a fer això, clar.
3: Sí, que... els meus gràcies a Déu ja estan...
1: El teu fill que està per ahí.
2: El meu fill començarà a barberia i ja el dic on vaig anar a l'institut i tinguem dos xiquets més que també. Perquè, a veure... Al final...
1: És un extraescolar, clar, és un extraescolar.
2: Sí, a veure, i al final estan ensenyant un ofici, que avui en dia, al final, els setges ja poden treballar.
1: Que bé, anem a continuar ensenyant-me per fa l'acadèmia. Ah, tenim unes escaletes, molt bé, estem pujant les escales, que passem a una sala... Ui, esta sala m'agrada a mi.
2: Massatges, relax, teràpies alternatives, medicina xina, acupuntura, reflexologia, drenatge, tot el que és manual i de massatges va així.
1: Comenceu el dilluns, no?
2: Sí.
1: Vale, el dilluns jo ja podria vindre a veure si ho fan bé o no.
2: Sí, sí, sí, ja pots vindre.
1: Molt bé, sí. Molt bé. No ho sabia jo que també feu de massatges.
2: El bo que tenim, perdó que te talle, que tenim és que ho hem agarrat tot. És a dir, peluqueria, estètica, teràpies alternatives, medicina xina, quiromassatge, tot.
1: Molt bé.
2: Que tampoc n'hi ha ningú que ho tinga tot.
1: No, clar, si no en tenia, és que estàvem pensant i parlàvem abans que com a perruqueria estètica no hi havia res, que havia que anar a València i d'això tampoc. Vull dir que, molt bé. Passem a una altra sala. Aquesta sala jo vindré. Aquesta vindré més. Barberia també, una altra cosa, no? A veure si m'arregla així. Anem baixant les escales i tornem a aquesta sala polivalent que és al principi de l'acadèmia. Jo estic explicant per a la gent de la ràdio, saps? Sí, que després la gent del vídeo i de les xarxes socials veurà el vídeo, però jo estic explicant per a la gent de la ràdio. Això és barberia, no? Són dos puestos de barberia, ok? Molt bé, molt bé. I què més? A on anem ara?
3: Després tenim l'aula de teoria, on, clar, hi van aprendre perquè... La imatge personal no és sol, és practicar. N'hi ha molt que donar, també, perquè si tens que saber de tot, de la pell, del cabell, o sigui, sense eixes bases...
1: Hi ha més coses de les que un pot imaginar, no?
3: Pensen que això és simplement posar un coloret i ja, no. I aquest coloret fa unes funcions en el cabell, i el cabell fa una reacció química, i tot això es deu d'aprendre, perquè tu no saps què tens en les mans. Entonces, primer tens que saber en què estàs treballant per a poder aplicar tot lo de més.
1: Tu estaves donant classes ara mateix, no en l'acadèmia, quan comença el dilluns ja començaràs així. La gent que ve a estos cursos, quan arriba la teoria, com ho agafa?
2: La bona sort que he tingut jo a dia d'avui, vale, és que tota la gent que ha vingut, com és una acadèmia privada, ve a estudiar, ve a aprendre. Saps? No és gent que vinga per estar, sinó que tenen, per això, tenen interès i la veritat que és superbé.
1: Molt bé, doncs eixim d'esta aula, que és la de teoria, com estàvem parlant, passa, Sofia. I tornem fora, que crec que hi ha dos sales més o m'estic inventant? Sí. Oh, dos o més?
2: Una cabina per fer pràctica
1: i... A veure.
2: Per pràctica o donar-se...
1: Ui, així hi ha molts aparatos. Sí. Passa, passa. Així hi ha molts aparatos. Pareix el dentista, això.
2: El que tenim també és que l'acadèmia té molta aparatologia. Entonces, lo que és l'alumnat és molt preparat. Perquè a dia d'avui, quasi tots els centres d'estètica o peluqueries treballen molta aparatologia. Entonces, com ja hi ha gent que han practicat en elles, hi són per treballar.
1: Molt bé.
2: Que també és important.
1: Doncs aquesta és una de les sales que està per si jo.
3: Els servicis al client, que vinga, en els alumnes i això, una sala un poc més privada, perquè sempre n'hi ha a lo millor algunes persones que són un poquet més poderoses, diguem, que no volen estar allà, entonces, pues, aleshores estarem allà.
1: No vaig a preguntar què fa cada màquina, perquè per aquella m'agrada molt. Això, aquella m'agrada molt. Per què m'agrada tant?
2: És un remoldejador corporal.
1: Un què?
2: Un remoldejador corporal.
1: Veus com m'agrada? Per això m'agradava a mi. Sí. Molt bé, molt bé. Anem a l'altra sala. Sí, perfecte. Anem allà. Vinga, i esta l'ensenyem o no? Bueno, un despatx. Despatx, tranquil·lament. I després a una altra sala. Vale. Recordem a tot el món que estem fent el primer passeig abans d'obrir i d'inaugurar. Ui, que gran és esta. Esta Acadèmia 360, així a Ontinyent, una acadèmia de perruqueria i estètica. Estàs molt gran. Així què farà la gent?
2: Així donem tot lo d'estètica. És a dir, esta zona d'ací farem lo que és manicura i ungles, i després allí farem pues, tots els tractaments facials, corporals, depilacions, tot. Mm-hmm. Perquè al final ho donem tot en estètica. Per això, per pràctica en l'alumnat i en clientela que vinga.
1: Molt bé. M'agrada molt. Ixa taula és la de la professora?
2: Sí.
1: Puc anar? És que m'agrada molt on està. Clar, clar, clar. És que la disposició és molt xula, saps? I és com... Estàs... Mira, vaig a sentar-me. Estàs alteta, saps? Estàs ahí com... Molt bé, eh? Molt bé. Molt ben pensat, eh? Molt ben pensat. Molt bé, molt bé. Doncs anem cap a fora, si voleu, i ja anem tancant, però volíem ensenyar a la gent que això ja està així, que és una realitat, que demà divendres s'inaugura i que el dilluns ja comencen a vindre els alumnes, que ja tenen alumnes, i comencen les classes. Esteu il·lusionades, imagine, també imagine que això dels nervis i un poc de por, perquè emprendre sempre passa això, però jo crec que l'acceptació, si ja teniu alumnes per al dilluns, està bé, no?
2: Sí. Sí, la veritat és que sí, la gent respongui molt bé i també, per exemple, un dels avantatges que tinguem, que m'he oblidat de dir-te abans, és que pots matricular-te quan vulguis. És a dir, no és com en l'institut, que sols és a setembre. Si tu, per exemple, en Nadal dius, estic cansada de la meva feina, vull canviar de feina, quan vulguis pots matricular-te, que és un punt també molt bo. Sempre n'hi ha cursos oberts.
1: Ah, que bé. I per a matricular-te, o vens així o a través de la web, o com ho fas?
2: De la web o...

0: Arribem a la recta final d'este Hoy por Hoy on Tinyen Baida al Baida en el divendres 4 de setembre de 2026. És el primer divendres de la nova temporada i és el primer divendres després de no sé quants mesos, però crec que és un mes i mig.
1: Mes i algo, eh?
0: Mira, ja està, sí. Valen,
1: hola, hola, hola, què tal?
0: Com estàs, amic? Benvingut de nou.
1: Que ganes tenia de vindre, tio.
0: Sí, que jo l'altre dia vaig pensar, ostres, és que portem mes i mes de mes i mig sense fer secció. Segur. Vam recuperar la setmana passada una secció teua, perquè dic és que ja trobava a faltar molt a Ivan Lane, no pot ser. Però avui comencem nova temporada per a l'Escoleta de Música. Continua sent una escoleta de música, que per cert, escoleta de música que a partir de la setmana que ve estrenarà també sintonia.
1: Sí, sí,
0: això,
1: sí,
0: que, estem de, que es nota que estem d'estrena
1: i clar,
0: que ja portem més la segona temporada d'esta escoleta de música. I per a començar la temporada, què has portat, què has preparat, Ivan?
1: Pues he portat temes trampantojo.
0: Oh, m'agrada molt el... Ah, molt bé.
1: Què trampantojo, te pareix? Com esa paraula, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: jo
0: sí,
1: la vaig
0: sí,
1: descobrir sí. En Masterchef.
0: Jo també. Saps que, sí, sí, saps que jo la vaig utilitzar esta paraula al principi d'esta setmana, l'inici de temporada?
1: No me digues.
0: Perquè hostia. Enguany tindré col·laboradors trampantojo.
1: No me digues.
0: Que són... que el seu, la seua professió és una que molt clara, però així vindran a parlar d'una altra cosa.
1: Ah, molt bé. Què
0: pareix?
1: Hòstia, està molt bé, tio.
0: Yes.
1: Que casualitat, estem connectats, eh? No,
0: per supost,
1: no
0: per supost, la vida és aixina. Bueno, va.
1: Pues res, tio, tenia moltes ganes de tornar, eh?
0: Jo també.
1: La veritat és que sí. Ja tenia ganes de posar-me sis cascos i ficar-me davant del micro. No res, anem a parlar de cançons que tot el món creu que parlen d'una cosa,
0: val,
1: però realment parlen d'altra diferent.
0: Ah, molt bé.
1: Val, bé, siga perquè... la melodia, o sea, són dolcetes i pareix que parlen d'una cosa i després és l'altra, o bé perquè el significat tot el món té el mite de que és d'una cosa, però és d'una altra diferent.
0: Però realment estàvem parlant d'una altra cosa.
1: Estàvem parlant d'una altra cosa, va.
0: M'agrada la història, vinga, va.
1: I n'hi ha moltes, m'he ficat a buscar i n'hi ha moltíssimes. Sí. Així en farem cinc només, però vale. Ja tenim un altre volumen. No
0: molt bé,
1: res.
0: Perfecte.
1: De fet, algunes d'elles està preguntant al meu entorn a veure si...
0: si coneixíem la història...
1: Si caien un poc en el mite i tal.
0: Sí.
1: I la gran majoria està en errats, segons el que jo tinc entès.
0: Però on comencem?
1: Mira, va, comencem amb aquest tema dels grans...

0: Maravillosa.
1: En este caso es preciosa.
0: Maravillosa.
1: I a mi em fa molta risa perquè... Perquè jo la recordo que és la cançó de les webs.
0: Totalment. Però és que, clar, és que ja tenim una edat, saps? Jo, quan comença la cançó, és inevitable pensar en l'anunci de les webs.
1: Tu limón es webs.
0: Exacte. Tu vida cambió, sí, no sí, eres como ayer.
1: Pues jo ho recordo de mon pare dir, hòstia, m'agrada molt aquesta cançó de les webs.
0: Sí. Pues mira, a ton pare li passava el mateix que a mi, perquè jo quan vaig conèixer per primera vegada escoltar la cançó, jo la coneixia per l'anunci de les webs.
1: Mira, veus? Pues, sí. Pues jo igual la vaig sentir la primera vegada i sempre m'agrada molt.
0: Que bé.
1: Bueno, pues molta gent considera que este tema com un tema superromàntic, no?
0: Sí.
1: D'amor, inclús amb un puntet de nostàlgia, no? Però, bueno, la veritat és que la lletra... Jo crec que sí que està escrita en eixa...
0: Intenció.
1: En eixa intenció.
0: Sí.
1: El que passa és que com els temps canvien, ja ho han parlat ja alguna vegada, pues sona un poquiu fora de lloc.
0: Ja.
1: Te llisc un poquet
0: per
1: de la
0: favor.
1: Cançó. Cada respiro que tomes, cada movimiento que hagas, cada vínculo que rompas, cada paso que des, te estaré observando. Que això... Ho pots interpretar de una manera positiva, però si es fiquem un poquiu...
0: O no.
1: Un poquiu macarra, com
0: sí.
1: que últimament això passa molt,
0: sí.
1: sobretot en les socials, sí. això ja estaria un poc penat.
0: Sí.
1: Però
0: sí.
1: lo més això és el que ve ara. Todos los días, cada palabra que digas, cada noche que te quedes, te estaré observando. No puedes ver que me perteneces. ¿Cómo duele mi pobre corazón con cada paso que das? Pero es que lo de que me perteneces...
0: Claro, y...
1: Ay, ahora estaría ya un
0: no,
1: poquet...
0: pero a més, com són les coses, eh? Ho has dit tu. Clar, la vida ha anat passant, la societat ha anat canviant, els pensaments que teníem fa, pues això, 30, 40 anys, no són els mateixos. Si tu llitges... El cada respiro que tomes, cada movimiento que hagas, cada vínculo que rompas, cada paso que des, te estaré observando, a mi, ara, ja em sona acosador.
1: Claro, això és el que t'ho vull dir, claro. Ahí ja sona un poc penat.
0: Ahí ja em sona acosador, que fa uns anys no sonaria
1: no,
0: això.
1: No fa tants.
0: Claro, no. Parlem de 15
1: anys.
0: I si és de veres, tio. Si
1: jo ho pensava l'altre dia també, quan vam posar, crec que va ser l'últim programa, la de Mia de los Rebeldes.
0: Sí.
1: Crec que va ser l'últim.
0: Sí.
1: I també ho pensava, dic, hòstia, quina lletra, tio. Ella és mia, aunque nunca... No... Bueno, sé, és mia, és mia. Esta hora, ella és mia, és mi il·lusió.
0: Clar.
1: I dius, ostres.
0: Que fort, tio. Començat estos temes trampantojos a Every Breath You Take. Què més tenim? Vinga, va.
1: Vinga, va, ara anem a canviar un tema en castellà.
0: Vale.
1: D'un artista que sona ja diverses vegades així, perquè només per proximitat té que ser ja.
0: Vale.
1: El compositor Pablo Herrero va desmentir el mite d'aquest tema que anem a escoltar.
0: Vinga.

0: sempre Nino Bravo.
1: Que meravella, eh?
0: Sí.
1: Que ho diem totes les vegades, però ostres...
0: Però és que vas a dir si no? És que és de veres,
1: tio. És impressionant.
0: És impressionant.
1: Sí, sí. Bueno, durant molts anys circulava la llegenda urbana de que la lleta de llibre narrava la tràgica mort de Peter Fechter, un jove alemà que va intentar creuar el mur de Berlín l'any 62 i va morir desangrada a la frontera.
0: Ho
1: haurà sentit.
0: Sí, sí, sí, ho he sentit, sí, sí.
1: Val, doncs és cert que la coincidència de l'alambrada i tal, no? El jove que busca el seu hogar va fer que agafara força aquesta teoria.
0: Sí, sí.
1: Però el seu compositor ho va desmentir i va explicar que no necessita mirar al país alemà per notar la falta de llibertat i la repressió de la dictadura que es patia ja a Espanya, no?
0: Evidentment.
1: En l'època. El tema va néixer com un crit de rebel·lia d'una joventut cansada i sense esperança baix del règim. Bueno, sempre és un plaer i un bon moment per escoltar a Nino Bravo.
0: Sens dubte.
1: Vinga, canviem. El nostre amic, que també és molt amic nostre ja, Springsteen.
0: Home, va sobretot teu.
1: Molt amic, sobretot teu. Va fer un tema raco amb portada de pel·li americana total.
0: Home,
1: ja saps de què parla, no? Burning the USA, que va ser un himne patriòtic a tope i típic de l'orgull americà, fins a que van llegir la lletra o li van preguntar.
0: I va dir, ostres,
1: això... Ahí es va acabar.
0: Què va passar ahí?

0: clar, tu escoltes, bueno, escoltes, dices Born in the USA i clar, home, patriota, estar més no poder.
1: Tenim l'estigma que serà guanyada pols també, no? De que sempre és la bandereta, l'Amèrica que salva el món.
0: És impossible que no aparegui una bandera, clar, en una pel·lícula i en qualsevol lloc.
1: Aleshores, escoltes el títol i flipes, però si vols la portar ja el tornes loco.
0: Efectivament.
1: Clar, llavors és jeans ahí, la bandera de fondo.
0: No pot ser més americà.
1: És impossible.
0: No pot ser més americà.
1: I dius, és precís que siga, vamos, una cançó d'orgull total.
0: Exacte, i realment de què parla?
1: I bueno, te llisco un
0: procedi,
1: veuràs. Nací en un pueblo de mala muerte, la primera patada que recibí fue cuando caí al suelo. Acabas como un perro al que han golpeado demasiado, hasta que pasas la mitad de tu vida protegiéndote. Nací en Estados Unidos.
0: Continúe,
1: sí, veuràs. Me metí en un aprieto en la ciudad, así que pusieron un rifle en mi mano. Me enviaron a una tierra extranjera para ir a matar al hombre amarillo. Nací en Estados Unidos.
0: Claro.
1: Ya sabes de qué parla.
0: De Vietnam, ¿no?
1: Parla de la guerra de Vietnam.
0: Claro.
1: Es una crítica brutal. Además, la canta en Bizarrabia, ¿no? Mola aguda, mola...
0: Sí.
1: Es, bueno, está perfecto. Es un tema súper bien fet, protesta, ¿no? Con moltíssim que té el boss, ¿no? Uh-huh. Y res, bueno, es de los primeros que crea esa reacción contraria, ¿no? Es que... No sé, sí que és de veres que si coneixes un poquet del boss,
0: clar,
1: de primeres diries, hòsties, no pot ser que...
0: És estrany.
1: Que aquesta cançó siga patriòtica i efectivament.
0: Clar,
1: no,
0: clar, evidentment, però de tota manera en aquella època, imagina que la gent estaria com un poc, no molt estranyada, sinó dir, no, mira, és dels nostres.
1: Per
0: no,
1: això, saps? Per això te dic, que com era un poc més al principi, tal vegada sí, la reacció contrària podia passar, però vamos... Que...
0: Ara no passaria.
1: Vamos, i bueno, i que això de Vietnam... Un president que crea una guerra perquè sí i tal, això passava antes. Ara ja no passa,
0: ara, tio. Ara, 2026,
1: ara
0: no,
1: ja
0: home,
1: no. Ara ja no passa, home, i menys allí,
0: tio. Born in the USA, Bruce Springsteen. Molt bé, què més?
1: M'encanta. No res, tornem a la península.
0: Vinga, va.
1: I més exactament a la ciutat de Conca.
0: Ostres.
1: Val? Ahí viu, bueno, ahí va néixer, no sé si viu allí, crec que sí, però no sé si viu allí. Uno dels compositors més exitosos del nostre país, no?
0: Ja sé de qui parles.
1: El gran Perales, José Luis Perales.
0: Ja sé de qui parles, sí, senyor.
1: Segur que la gran majoria de gent sabrà a qui em referís, òbviament. I quin tema em referís, també.

0: gent de la nostra generació més gran, inclús un poc més jove, és impossible que no coneguin aquesta cançó.
1: És impossible.
0: I és impossible no posar-se a cantar la cançó en algun moment del tema, no?
1: Clar,
0: és impossible.
1: Pregunto si el saps, i a més que és impossible que no caigues amb la rada de lo que creus que significa.
0: Efectivament.
1: Ahí és on jo vaig.
0: Conta'ns la història, per favor.
1: Perquè moltíssima gent, jo inclòs,
0: jo també,
1: hem pensat sempre que la cançó tenia un trasfondo parental,
0: tal
1: no?
0: Qual,
1: que era
0: qual.
1: Un pare gelós que interrogava la filla que s'anava de casa amb el seu nou nuvi, no?
0: Sí.
1: La cançó té moltes frases que donen peu a pensar en això, però jo crec que és perquè t'ho plantegen antes. Perquè realment si la sents directament, jo crec que... Jo ara ho penso i dic, és a dir, perquè jo estava convençut, si no m'hagueren dit abans que parlava de la filla, pues igual no ho haguera pensat.
0: És possible, és possible.
1: Però bueno, el senyor Perales ha aclarat moltíssimes vegades que no té res que veure amb la seva filla, que a més, quan la va composar, la seva filla Maria era molt menuda.
0: Uh-huh.
1: I no van per a estirs. Aquest tema va ser un encàrrec per a Julio Iglesias.
0: Uh-huh.
1: I retrata els cels que pot tindre un home divorciat al veure que la seva exdona té una nova parella. I ell ho va fer basada en la seva relació amb Isabel Presley, la de Julio Iglesias.
0: Sí, senyor.
1: Que s'havien divorciat.
0: I Perales va escriure això.
1: Efectivament. Després la discogràfica va detectar la qualitat de la cançó. Bé. I que podia ser un èxit i li va dir, tio, meravellós.
0: Sí, senyor. I com acabem, amic?
1: Vinga, va, acabem amb un tema de Los Rodríguez.
0: Los Rodríguez, mama.
1: Vinga.

0: Any 94, crec que és este disc.
1: Break, sí.
0: Sí, 94, 95.
1: 95 més que 94.
0: 95 vaig veure jo la gira.
1: Exacte.
0: 96, perdona.
1: 96 la gira. Seria 95, sí.
0: I després, quan va acabar aquest concert, van començar la gira en Sabina, que vaig estar a la Passa Bous,
1: sí, senyor,
0: de València, tio.
1: Sí, senyor.
0: Jo tenia de ser anyets, a mi.
1: Uau.
0: Quasi res, tio. Anava amb... Al de Moixent vaig anar, recorda, amb un amic de la meva germana, amb Diego.
1: Sí.
0: I, hòstia, jo no tenia cotxe, clar.
1: Clar.
0: I recorde passar el Portillol,
1: pues,
0: tio.
1: Pues jo...
0: I dic, hòstia, que agonia.
1: Jo el vaig veure també per este disc i en aquesta gira en la plaça de Bous, també, de València.
0: Pues estarien junts, sí, però sí. Va ser el que van tocar en Sabina.
1: Exacte. Mm. Ostres, tio.
0: Pues jo estava també.
1: La vida, la vida.
0: Que, per cert, fins a fa 4 dies tenia el cartell del concert de Moixent.
1: Ah, sí?
0: El tenia en casa, penjat, que m'encanta la Rodríguez.
1: Que bo.
0: I em va costar 450 pessetes, tio.
1: Sí, jo no me'n recordo, això.
0: Va flipar, tio, va flipar. Jo perquè està en el cartell. Sé cómo hacer
1: para olvidar el dolor. Oh, i quina història hi ha darrere d'esta cançó?
0: No res, és un temazo del seu disc, Palabras más, palabras menos, sí. Que si algun despista no l'ha escoltat, sí. Per favor. Que se'l fique.
1: És que és un discazo.
0: Perquè és senceret una autèntica meravella.
1: Sí, senyor.
0: Pues bueno, este és el tercer tall d'eixe disc, no? I té, és un tema aparentment d'amor, no? Cap a una morena con la piel de chocolate. Però que no és tal, no? Que ja que parla del consum de cannabis i altres coses de fumar.
1: Sí.
0: Quan...
1: Calamaro, sí.
0: Calamaro,
1: no
0: perquè...
1: No pot ser!
0: Ahí començava una època forta, de fumeta de Calamaro.
1: Sí, sí.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En res, en 20 minutets arrenquem l'últim Ser Deportivos d'aquesta setmana. Ja saben, hem iniciat temporada radiofònica i també diversos equips de la Vall d'Albaida comencen les seues respectives lligues. Ontinyent 1961, Atzeneta, Deportivo Ontinyent Femení, Benigànim, Lolleria, Jutxent, Deportivo Ontinyent i Lolleria la Vall d'Albaida de Futbol Sala. Anem a escoltar totes les veus, les declaracions, les impressions en les prèvies de la jornada. També a les nostres destacades us anem a contar quina és l'actualitat esportiva a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. I ens centrarem també per tancar el nostre Ser Deportivo Ontinyent la Vall d'Albaida en una entrevista. Saludarem a l'últim fitxatge de l'Ontinyent 1931, a Héctor Osca, a Pulsera. Tot això i més a les 3 i 20. Moltes ganes i molta il·lusió de contar-vos l'actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. Fins ara.

0: más Marín.
1: L'Ontinyent 1971 ja prepara el seu debut lliguer, que serà aquest diumenge a les 12 del migdia davant el Roda a la ciutat esportiva Pamesa Ceràmica. Vull recordar-los que el club ontinyentí ja ha superat els 500 abonats per aquesta nova temporada. I vull recordar-los també que s'han reforçat l'horari de les oficines de l'estadi del Clariano per continuar sumant socis. Recorden que fins a l'11 de setembre, en horari de dilluns a divendres, de 6:30 a 8:30 de la vesprada, poden passar pel Clariano a aconseguir els seus abonaments. Objectiu 1.000. Encara que siga a fregar-los, necessari per a aquest pròxim partit, que serà el 13 de setembre a les 6 de la vesprada davant l'Atlético Saguntino. Els preus parteixen dels 60 euros de l'abonament general i el 100 de tribuna. També hi ha carnets de tribuna marquesina, llotja i un abonament general jove de 40 euros per a joves d'entre 16 i 18 anys. Escoltarem posteriorment a Rubén Sanz, l'entrenador de l'Ontinyent 1931, en eixa prèvia, i us contarem què pensem que pot passar en eixa partida del diumenge a la ciutat esportiva Pamesa Ceràmica davant el Roda. Bueno, no serà l'única prèvia que anem a poder escoltar, perquè també passaran els entrenadors dels diferents equips de la Vall d'Albaida que s'estrenen, fan el seu debut lliguer al llarg d'este cap de setmana. Contar-los que a Tercera Federació també la Geneta debuta demà a les 6:30 de la vesprada davant el Bunyol, que la Lliga Comunitat del Benigànim jugarà dissabte a les 7 de la vesprada davant l'Almoradí, que en la Primera Valenciana el Deportiu Ontinyent rebrà a les 6:30 de la vesprada el Promesa Sueca dissabte, mentre que el Llutxent visitarà l'Algemesí a les 7 de la vesprada també dissabte. Diumenge serà el torn de l'Olleria, que jugarà a casa a la Solana davant l'Alcúdia a les 6 de la vesprada. I tanquem en l'autonòmica valenta, perquè el Deportiu Ontinyent femení farà història amb eixe debut a la categoria. Serà diumenge a les 6 de la vesprada a la Puríssima i s'enfrontarà a un dels filials del Llevant. És una temporada històrica, eh? I cal tindre-ho en compte. Però també és una gran jornada pel que fa al panorama poliesportiu.
0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame.
1: El que Pineta acollirà demà, 5 de setembre, la tercera edició de la seua volta a peu, una cita esportiva que forma part del circuit de curses populars de la Vall d'Albaida. La jornada començarà a les 6:30 amb la prova infantil, mentre que la categoria absoluta prendrà l'eixida una hora després, a les 7:30 de la vesprada. I també contar-los que els participants hauran de completar un recorregut de 7 quilòmetres en eixa categoria absoluta, recorden. Les persones interessades encara poden inscriure's amb preus que van des dels 5 als 8 euros en funció de la categoria. L'organització recomana acudir amb prou antelació per facilitar la recollida dels dorsals abans de l'inici de les curses. També demà, Ontinyent acull en la segona edició del Gran Premi Escola de BMX Ontinyent, prova de la Copa de la Comunitat Valenciana de Pump Track. Les inscripcions estaven obertes fins ahir amb un màxim de 200 participants. Recollida de dorsals de 4:30 a 5:30 de la vesprada i la competició començarà a les 6 de la vesprada. I recordar-los també que el Club Atletisme Ontinyent està organitzant la pujada a Sant Esteve, que se celebrarà el 8 de novembre a partir de les 9:30 del matí amb eixida i arribada a l'urbanització del Pilar. La prova tindrà un recorregut d'11 quilòmetres i es podrà completar tant corrent com caminant. Ja hi haurà categories absoluta, veterans A, B i C, segons l'edat. L'organització habilitarà tres avituallaments, un abast de la pujada final, un altre a l'ermita de Sant Esteve i el tercer a la meta. També s'han preparat regals i premis per als participants. Les inscripcions ja estan obertes a través de MyChip. 35 minuts resten de programa, un poc menys, però us avance quins són els continguts d'aquest Ser Deportivo Ontinyent de la Vall d'Albaida en aquesta jornada de divendres d'este 4 de setembre, perquè cal escoltar les veus dels entrenadors, les impressions de cara a un primer cap de setmana de competició carregat d'emoció. Passarem de la tercera divisió, per la Lliga Comunitat, per la Primera Valenciana, per l'Autonòmica Valenta, per la tercera divisió de futbol sala també, faltaria més, en la qual anem a fer un gran repàs a aquests partits i com no a les aspiracions que tenen els diversos equips de la Vall d'Albaida en les seues categories. I tancarem aquest cert deportiu saludant a un fitxatge de l'Ontinyent 1931. Saludarem a Héctor Osca, a Pulsera, per a que es conten les seues impressions en aquesta nova temporada. Recorden, el fitxatge procedent de l'Olímpic de Xàtiva ha acumulat molts minuts des de la seva arribada i és l'últim fitxatge de l'equip de Rubén Sanz per a aquesta temporada. I ara el que toca és agafar aire i centrar-nos ja en les prèvies i contar-vos què va passar este cap de setmana.
2: Gol, gol, gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!

0: Tomás Marín.
1: Y comencem este repàs de la jornada centrant-nos en la tercera federació, en el grup 6è, on demà tenim quatre partits. Acero Crevillente Deportivo en el Fornàs a les 6 de la vesprada. Hércules B Torrevieja també a la mateixa hora. 6 i mitja arribarà el debut de la Geneta davant el Bunyol al Beltrán Wagen, a partir que es disputarà 6 i mitja de la vesprada. I tancarà la jornada un Torrent Jove Espanyol de Sant Vicent al Sant Gregorio de Torrent, 7 de la vesprada. Diumenge, també, altres 5 partits per a tancar la jornada. Tenim un Eldense B Atlètic Club Torrellano a les 11 del matí al BIP Pico Amat. Tenim el Roda Ontinyent 1961 a la Ciutat Esportiva Pamesa Ceràmica a les 12 del migdia. Soneja Vilareal C6 de la vesprada. Atlético Saguntino llevant B 7 de la vesprada. I Baiduxo Utiel també 7 de la vesprada. Gran jornada, esta número 1 d'una nova temporada, la 26-27 en la tercera federació, en el grup 6è. El que toca fer ara és centrar-nos en ambdós equips, tant Ontinyent 1961 com a Geneta, per conèixer les sensacions dels equips de cara a aquest debut lliguer. I bé, comencem parlant de l'Ontinyent 1931. Va ser un partit complicat. Els inicis Tenen aquesta sensació de que no saben què pot passar, com pot vindre l'altre equip, quines sensacions arribem, però bueno, les nostres tenen que ser positives. Crec que el conjunt de Rubén Sanz ha treballat d'una forma immillorable per part de la pretemporada, al llarg de tota la pretemporada, millor dit. S'equivoca i es troba pels nervis, faltaria més. Així que vull contar-los un poc quines previsions tenim d'aquest partit. Pel que fa a l'històric, si tirem d'hemeroteca, cal destacar que podem estar un poquet tranquils, perquè vull recordar-los que l'històric anà de menys a més, val? Perquè en la primera temporada en tercera federació, en la 23-24, any de play-off d'ascens, recorden, 2-0 va perdre el conjunt ontinyentí davant el Roda. En la 24-25 es va empatar a 2 i la passada temporada, ja saben, va ser un partit diferent, estrany, per circumstàncies meteorològiques es va tindre cap a passar de dissabte a dimecres. Va ser un partit intersemanal en què el conjunt de Roberto Bassa aleshores va aconseguir la victòria per 0-2 i va ser l'inici d'una gran ratxa de victòries i de bones sensacions per part del conjunt ontinyentí. És a dir, que pel que fa a l'hemeroteca esperem un partit amb gols, amb bones sensacions, però sobretot esperem una victòria de l'Ontinyent. Un Ontinyent que pareix ser, i aquestes són les nostres previsions que hem realitzat amb el bo de Javi Richard, col·laborador d'aquest programa, respecte a l'alineació, a l'11 titular. Esperem un 5-2-1-2, aquesta serà la formació que esperem que traga Rubén Sanz en este partit, amb la porteria per a Juanvi, el dorsal número 1. On tenim més diferències és en la línia del mig i en la línia de darrere, perquè esperem a Ximo Reig i Jorge Ruiz com a laterals i en defensa tres centrals, Micó, Pau Sánchez i Jorge García. Pel que fa al mig del camp, en aquesta línia de contenció, tenim a Juanan i Andreu Serrano, esperem, i per altra banda, com enganxa, Antonio Moreno, i davant a Carlos Mas i Roz, Alejandro Roz. També pot entrar Truji, que és un jugador prou polivalent, la veritat, o llevar inclús a Roz i posar d'alta a Antonio i clavar a Pulsera o a Guille en el mig, en aquest enganxe entre migcampistes defensius i davanters. És una incògnita, l'11 titular que anem a tindre, perquè han hagut moltes rotacions, pel que fa al conjunt ontinyentí. Rubén Sanz ha volgut provar a tots els jugadors i esperem que tots siguin claus de cara a aquesta temporada. És un 11 polivalent, és un 11 diferent respecte a altres temporades, recorden, tan sols 6 jugadors renovats jugaran esta primera temporada, els altres 5 són nous. Sorprendrà o no sorprendrà? Ja veurem si esta és l'alineació que trau Rubén Sanz. El fet de que jugadors com Osoro no vagin a jugar com a titulars, estem acostumats a que el capità jugarà tots els partits com a titular, però sabem que els canvis estan presents i cal tindre això en compte, encara que pot ser que l'esperem com a revulsiu, sobretot si el partit va d'una forma favorable en victòria per a l'Ontinyent 1931. 5-2-1-2, 5-3-2, com vulguin dir-ho. I aquestes són les sensacions de Rubén Sanz, l'entrenador de l'Ontinyent 1931, que sols comptava en ser Deportivo Ontinyent la Vall d'Albaida. Aquestes són les seues paraules. Buenas tardes, entrenador.
2: Muy buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues el equipo llega muy bien. El equipo llega con sensaciones muy positivas. La semana de entrenamientos ha sido muy buena. La predisposición de todos está siendo brutal y bueno, ya te digo, con una ilusión tremenda de poder ir allí a Roda y sacar 3 puntos. De Roda, pues espero un buen equipo, un equipo que le gusta tener el balón, un equipo que le gusta ser dominador, que tiene ciertos comportamientos y bueno, espero un rival que nos ponga las cosas muy difíciles. Nosotros tenemos claro lo que queremos ir a hacer allí, nuestra identidad, nuestro plan de partido. Y bueno, ya te digo, esas son un poco las claves del encuentro. Si hacemos todo eso que hemos trabajado, creo que bueno, que estaremos muy cerca de ganar. Respecto a los jugadores, vamos con todos los jugadores en plena disposición. Los que estaban un poco tocados los hemos recuperado ya hace varios días o incluso una semana y ya te digo, estamos todos preparados para afrontar este reto. El objetivo, como ya sabemos, bueno, es ir allí a Roda, hacer un buen partido, que salgan las cosas que hemos trabajado durante la semana y sacar los 3 puntos, por supuesto.
1: Moltes gràcies, entrenador, per eixes paraules. Tant de bo s'aconseguisca eixe objectiu final que ha esmentat en la seva prèvia Rubén Sanz. Partit complicat, per a l'Ontinyent 1961. No obstant això, la il·lusió i les ganes no me les pot llevar ningú, perquè arriba una temporada molt il·lusionant en la que també l'afició té que estar a l'altura adquirint el seu abonament. Recorden, gran partit. Us recordo que serà a les 12 del migdia, diumenge, Roda Ontinyent 1961. I pel que fa a l'altre representant de la Vall d'Albaida en aquesta tercera federació, en este grup Siseus, parla de la Geneta, debutarà demà en Lliga davant el Bunyol en el Beltrán Baguena. Un Bunyol que l'any passat pujava de categoria i va fer una temporada molt, molt bona, quedant en el top 10 i aconseguint fer un treball espectacular. Va ser un partit molt complicat contra el conjunt valencià. Pareixer que arriben unes sensacions molt positives. I pel que fa a la Geneta, el que vol és començar la Lliga en el peu dret. No hi ha més, perquè no ha estat una pretemporada habitual, vaig a qualificar-ho amb aquest adjectiu, habitual, perquè s'ha patit en diverses qüestions, com poden ser les molèsties, treball i resultats tampoc han sigut de tot positius, sobretot si s'entra en aquest últim empat a 1 que va aconseguir a la Murta davant l'Olimpi de Sativa, equip de Lliga Comunitat, però clar està que el conjunt de la Geneta té com a principal objectiu no repetir el que va passar l'any passat. Aconseguir els 40 punts el més pront possible, i com no, posar el focus en aquests jocs capdavanters de la classificació, que és l'objectiu que sempre s'ha esmentat per part de la Geneta. Bueno, la prèvia d'aquest partit i les sensacions les conta a Ràdio Ontinyent Pablo Carbonell, que és el preparador físic de la Geneta. Pablo, què tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Tomás. Pues sí, como tú bien dices, ya llega lo bonito, llega el primer partido de Liga. A nosotros nos toca visitar un campo muy, muy complicado, como es el campo del Buñol. Pero bueno, vamos con la máxima confianza posible. La semana de entrenamientos ha sido buena. Tenemos sensaciones muy positivas. Se ha entrenado con energía, se ha entrenado con ritmo. La gran mayoría de la plantilla está disponible. Así que con la ilusión al 100%, con mucha confianza. Sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil, un partido típico de tercera, con muchos duelos, muchas disputas, muchas segundas jugadas, y que probablemente se vaya a decidir por detalles. Así que lo que te digo, máxima ilusión, máxima humildad, pero también máxima confianza para volvernos con los 3 puntos.
1: Màxima il·lusió, màxima humilitat i màxima confiança. Un eslògan espectacular perquè té que ser l'inici de temporada. Tant de bo sigui així i tant de bo s'hagi traslladat aquestes bones sensacions dels entrenaments en el Beltrán Baguena el pròxim dissabte, demà. Tant de bo. Tant de bo. La major de les sorts per a la Geneta. I esperem que sigui una temporada més tranquil·la per als nostres. Ja saben que el conjunt Vall d'Albaida l'any passat va patir i va estar molt pendent dels playoffs d'ascens per aconseguir la salvació virtual. No obstant això, és una nova temporada. Ens calmem. Borrón i cuenta nueva. I continuem. Ens anem ja a la Lliga Comunitat a parlar del Benigànim i també a l'Autonòmica Valenta. Fem dos.

0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: Lliga Comunitat, Grup Sud, primera jornada de competició. Comença demà a les 7 de la vesprada amb 3 partits. Alberic Suce Mart Independent Alicante en el Manolo Sánchez d'Alberic. Olímpic Gandia, partidàs, també 7 de la vesprada a la Murta. I també el nostre representant comarcal, que és el Benigànim, que rep l'Almoradí, un equip que ha ascendit esta temporada a la Lliga Comunitat en el municipal de Benigànim, també a les 7 de la vesprada. Diumenge, els altres 5 partits, 11 i mitja, Tàder Calp, 11 i mitja, també Santa Pola, Tavernes de la Valldigna. A les 12 del migdia, Benidorm Xàbia, 6 de la vesprada, Novelda, Unión Cable World, Rayo i Vence. I a les 6 i mitja de la vesprada tenim l'Alcira, Redoban en el Luis Súñer Pico. Grans partits, grans sensacions, i el que volem és saber com estan les coses a hores d'ara a Benigànim. Recordaran que és un any de canvi de cicle, és un any amb moltes novetats, alguna que altra renovació, molts fitxatges. L'inici de l'etapa de José Manuel Rueda com a entrenador, com a cap pensant del Benigànim en aquesta temporada 26-27. El desitgem la major de les sorts i esperem, com no, que vagi de la millor forma possible esta temporada, que té que començar bé quan un equip que acaba de pujar de categoria i damunt a casa. Esperem els 3 punts 2%. Crec que és un partit que es té que guanyar per a començar bé la temporada, encara que no hagi tingut molt de ritme pel que fa a la pretemporada. Tan sols 3 partits s'han disputat de pretemporada. És algo estrany, eh? És algo estrany. Escoltem la prèvia de José Manuel Rueda, entrenador del Benigànim.
2: Bueno, la verdad es que creo que vamos mejorando día tras día. Sí que es verdad que nos queda mucho trabajo por hacer. Creo que al final hemos llegado a un equipo que para nosotros prácticamente es nuevo y tanto nosotros, el cuerpo técnico, nos tenemos que adaptar a los jugadores y si los jugadores adaptarse a nosotros, a lo que queremos hacer, a la idea que queremos proponer y a la idea de juego que queremos hacer. Sí que es verdad que esta semana ha sido un poco rara. Hemos tenido bastante gente, bueno, con resfriados, con fiebre. Y bueno, esperemos poder contar por lo menos con 18 jugadores

0: Tomás Marín.
1: I passem al grup tercer de la Primera Valenciana, ja a punt de tancar les nostres prèvies d'aquesta nova jornada de competició, millor dit, la primera jornada de competició d'esta temporada 26-27. Primera Valenciana, grup tercer, dos equips debuten dissabte, l'altre debuta diumenge. Comencem pel dissabte, on a les 5 de la vesprada tenim un Llosa contestant al Sequiol, 6 i mitja de la vesprada Deportivo Ontinyent, Promeses Sueca, 7 de la vesprada Llutxent al GMSI, 7 i mitja de la vesprada Racing del GMSI, Carcaixent. Diumenge tenim un Muro Catarroja 6 de la vesprada, a la mateixa hora debuta l'Olleria La Solana front l'Alcúdia, 6 i mitja Anguera Vall dels Alcalans i tanquem 7 i mitja de la vesprada la Font d'en Carròs Oliva. Tres equips de la Vall d'Albaida en esta Primera Valenciana tindrem que estar més que atents. Recordar-los que ni en la segona ni en la tercera tenim partits este cap de setmana i el que ve és la nostra Copa. Hi haurà que esperar un poquet al debut oficial en Lliga. Comencem parlant del Deportivo Ontinyent, amb moltes novetats, aposta per la Pedrera i amb ganes de veure aquest partit a les 6 i mitja de la vesprada davant el Promeses Sueca a la Puríssima. Va ser un partit complicat, eh? El Promeses Sueca ve amb moltes ganes després de ser de categoria. Pel que fa al Llutxent, després d'una pretemporada complicada que hem parlat amb Roberto Carlos, amb l'entrenador del Llutxent, bueno, cal tindre en compte que és una temporada on el llistó s'ha alt, perquè va passar la passada. Van quedar a dos partits d'aconseguir el playoff d'ascens, lluitant contra el Gandia durant tota la temporada. Se li va guanyar, eh? El partit a la Plana i de golejada, recorden. Però és una temporada diferent, moltes novetats, moltes renovacions també, cal dir-ho, però crec que la il·lusió continua en la Plana. Saludem ja a Roberto Carlos, l'entrenador del Llutxent, per a que es faci la prèvia. Bona vesprada, entrenador. Què tal?
2: Hola, bona vesprada, Tomàs. Doncs comencem demà el curs futbolístic 26-27 i, bueno, en molta il·lusió. Tinguem ganes de que els aficionats del club de futbol Llutxent omplin la Plana el primer dia ja. Així que fem una crida per a que demà a les 7 vinguin a recolzar-nos. Sabem que és un poquet tard, l'horari este d'estiu pues, ens ha fet retardar una miqueta a l'inici del partit per el tema del calor, que s'esperen pues, a les 6 de l'esprà 34 graus encara, entonces van decidir retardar-ho al màxim. El que fa als entrenaments de la setmana ha sigut una bona setmana, jo diria que la millor des de que hem començat. Sí que és cert que bueno, pues al no tindre tots els jugadors disponibles, pues sí que ens ha mermat una miqueta, no? Però bueno, aquestes setmanes de prèvies han sigut les que més jugadors han vingut acudint. Sí que és cert que tenim pues, el Acega, Balbastre i Pele que estan tocats, encara no començaran. Per tant, bueno, esperem que la seva recuperació vagi el millor possible i que bueno, en les properes setmanes estiguin disponibles ja. Esperem veure't demà a la Plana. Vinga, un abraç.
1: Me pilla malament per anar a la Plana perquè tinc planning demà, però de segur que aconseguirem una victòria. Moltes gràcies, míster, com sempre, per aquesta prèvia i també per la teua predisposició que sempre demostres a Radio Ontinyent Cadena Ser. I si ens anem a l'Olleria, partit que es juga diumenge, 6 de la vesprada, a la Solana, davant l'Alcúdia, sempre en clava i la punxeta al bo de Roberto Carlos. Bueno, en l'Olleria també és una temporada especial de molts canvis. Així sí que de deberes, eh? Perquè ja sabem que l'Imperat es va baixar de categoria, Lliga Comunitat, i el que es vol és recuperar la mateixa. Molts canvis, eh? Molt poquetes renovacions, molts nous jugadors, però hem vist que ha estat una pretemporada de menys a més, que comentàvem esta setmana dimarts amb el bo de José Enrique Lluc, l'entrenador de l'Olleria, del conjunt vidrier. Es toca jugar contra l'Alcúdia, equip històric del futbol valencià. Va ser un partit complicat, de molta lluita, de molta disputa, de molta segona jugada. De molta segona jugada, però també és un partit en el que crec que cal fer visible aquesta progressió des de l'inici dels preparatius amb aquesta victòria davant el Montavernès 0-2 fins a aquesta última victòria davant el Canals. José Enrique Lluc és l'entrenador de l'Olleria, que també s'estrena en aquest club. José Enrique, què tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? Nada, semana de trabajo positiva, creo que la gente está con ganas, está con compromiso, creo que seguimos asimilando ideas que estamos trabajando de cara a la jornada 1, ante un rival en Alcúdia que pensamos que nos va a plantear un partido complicado, un partido donde ellos van a estar muy organizados para esperar poderte encontrar a la contra y hacerte daño. Creo que es un equipo que ha competido bien en pretemporada y que va a ser difícil, y vamos a tener que estar muy serios. Ahora mismo afrontamos el partido con prácticamente sin bajas, ¿vale? Solo tenemos una baja confirmada. Y a partir de ahí, pues nada, vamos a ver si nosotros conseguimos ser nosotros, tener nuestra identidad, intentar hacerles daño con lo que hemos visto del rival, y nada, esperamos ser un equipo complicado, intenso y que pueda competir todos los partidos.
1: Identitat, quina paraula més important i necessària de cara a un projecte com és el de l'Olleria? La major de les sorts per a tots els equips de la comarca que comencen en les seues respectives categories. Tant que recordar-los que la tercera divisió de futbol sala també comença, el grup 14, l'Olleria a la Vall d'Albaida, rep demà a les 6 de la vesprada a la Solana, al Navarre. I en estos últims minuts que es queden de programa, en esta recta final, la sorpresa que us comentava al principi del programa, saludem en 20 segons a Héctor Rosca, a Pulsera. Nou i últim fitxatge de l'Ontinyent 1931.
0: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
4: I a les 7:20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
5: SER Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.
6: Ella ya, ella ya, ella ya, ella ya, ella ya.
5: Tomás Marín.
1: Recta final del nostre SER Deportivos Ontinyent a la Vall d'Albaida, i volem tancar aquest programa saludant a un fitxatge de l'Ontinyent 1931. Com bé saben, és una temporada amb moltes novetats, amb molta il·lusió. Debutem diumenge 12 del migdia davant el Roda. Vull parlar-los de l'últim fitxatge del conjunt ontinyentí. Es tracta d'Héctor Osca, Pulsera, que és un dels moviments que han completat aquesta plantilla de Rubén Sanz de cara a la pròxima temporada. Migcampista de Guadassuar, que arriba per a aportar qualitat a la medular. Va fer una molt bona última campanya en l'Olímpic de Xàtiva, pot jugar de 6, de 8 o de 10, i crec que hi ha molta il·lusió i moltes ganes en esta nova temporada de conèixer a la nova gent, no? Un xic de 22 anys, jove, proper del poble, i que té ganes i il·lusió de contribuir al conjunt ontinyentí en esta nova temporada tan il·lusionant a la tercera divisió. Ja el tenim a l'altre costat del telèfon. Héctor, què tal? Molt bona vesprada.
7: Hola, molt bona vesprada. Tot molt bé.
1: Héctor, Pulsera, com te dic, tio?
7: Com tu vulguis, com Pulsera.
1: Pulsera m'agrada, Pulsera m'agrada. Sí. Si algun dia tinc que narrar un gol teu o el que siga, Pulsera...
7: Buah, Pulsera.
1: Queda espectacular. Com estàs? Bé?
7: Molt bé, molt bé. Superbé.
1: M'alegre.
7: Super il·lusionat.
1: M'alegre moltíssim. Volia preguntar-te, sobretot per esta nova temporada i aquest nou camí que afegissis a la teua trajectòria. Suposo que estàs en un moment de la teua vida il·lusionant, no?, pels canvis, per les novetats i per pegar aquest vot a la tercera divisió.
7: Sí, totalment. Totalment il·lusionat, totalment convençut i amb molta confiança en mi mateixa.
1: Convençut. Jo crec que la gent també vol conèixer-te un poquet quan estigues sobre la gespa, saber ja un poquet què és Pulsera, com juga... Conta'ns un poquet sobre tu, un poquet la trajectòria i també com eres dins del terreny de joc.
7: Pues la meva trajectòria, jo he estat 7 anys en la pedrera del Llevant. Vaig tindre que deixar el futbol per temes personals. Vaig estar una o dues temporades sense jugar al futbol, hasta que vaig decidir tornar-me a vincular en el món del futbol, en Lliga Comunitat, en Carcaixent. El següent any vaig passar a l'Olímpic de Xàtiva, pegant-hi aquest botet, i aquest any pues, la situació ha sigut reconduir-la totalment i optar a més, optar a fer per a ser un futbolista i poder donar la talla.
1: I quin és el tipus de futbolista que eres, Héctor?
7: Soc un futbolista que me caracteritza per la meva personalitat dins del camp. M'adapte totalment a lo que demanen des del cos tècnic, als jugadors. Personalment soc una persona bona, i que me caracteritzi dins del camp per la meva personalitat totalment i pel meu colpeig de baló amb les dues cames.
1: Tu saps que això agrada molt en el Clariano, la personalitat? Vamos, a la
7: sí,
1: gent li torna boig, li torna boig. Tu suposa que, vamos, amb la teua trajectòria hauràs parat algun partit per Clariano, hauràs jugat algun partit ja ara en esta pretemporada, de segur que sí, però vull preguntar-te si has estat com a rival, així.
7: No, no, com a rival no passa mai per allí, mai.
1: Que sort que tens.
7: Sí, això em diuen, això em diuen.
1: Totalment. Jo suposo que tens moltes ganes de que arribi el diumenge, no? No anem a dir si seràs titular, si no, això no ho sap, això és decisió del míster, faltaria més, però sabem que donaries el 100%, però crec que per a tots, des del vestuari, staff, directiva, ha tingut que ser una setmana especial, no?, de treball per a vosaltres i d'il·lusió, sobretot també per a tu en aquest debut en tercera divisió.
7: Sí, sí, totalment. Jo estic capacitat per a, siguen els minuts que siguen, d'intentar donar la meva millor versió. L'actitud no va faltar mai en mi mateixa i a donar a tot per el club i que m'ha donat una confiança extremadament gran i jo vull tornar-lo a ser la. Donant los autis del camp.
1: Doncs ganes d'este diumenge, però també de... Jo crec que també arriba un poquet del que ve, no?, d'arribar a xafar el Clariano i de disputar competició oficial. Què t'han comentat des del vestuari, sobretot els veterans del club, de lo que és jugar com a local i jugar a atacar, jugar a Clariano un partit de futbol? Què t'han dit?
7: Bueno, sobretot es parla de la forma que se viu el futbol allí en el Clariano. La implicació dels jugadors té que ser extremadament gran per fer disfrutar a l'afició i que disfruten del futbol que anem a transmitir i donar-los alegries, les màximes alegries possibles.
1: Doncs la teua alegria serà la nostra. Héctor Oscar, sí. Pucera, moltíssimes gràcies per atendre's estos minuts per a tancar el programa. Un plaer xerrar amb tu. Enhorabona pel fitxatge i, com no, la major de les sorts de cara a esta nova temporada. Gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Últim minut del nostre Ser Deportivo Ontinyent a la Vall d'Albaida. En primer lloc, agrair-los, com sempre, llegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Recordar-los que tenim esdeveniments poliesportius interessants demà, perquè tenim la volta a peu a Pinet, des de les 6 i mitja de la vesprada, prova infantil, 7 i mitja, prova absoluta, i que també tenim demà el puntrac d'Ontinyent, el segon gran premi escola BMX d'Ontinyent. Cap de setmana d'allò més que interessant. Dilluns que ve, com sempre, us contarem com han quedat les coses per als equips de la Vall d'Albaida. Molta il·lusió i moltes ganes. Gràcies per estar ahí. Que tinguen una meravellosa jornada i, com no, un meravellós cap de setmana.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes. Per davant tenim els propers 20 minuts d'informació de la Vall d'Albaida. Avui a l'entrevista, en uns moments, estarà amb nosaltres el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent per parlar de les activitats que venen de seguida, en les properes setmanes, i a veure si ens pot avançar alguna cosa nova. Però tenim l'última de les opinions dels portaveus dels grups municipals d'Ontinyent, dels grups polítics municipals d'Ontinyent, referent a l'inici del curs polític, així a la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Avui amb José Antonio Martínez, portaveu del grup municipal socialista. Un consell i l'entrevista.
3: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
4: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda, Palop 28 de Benigànim.

0: Vinga, i anem amb l'entrevista d'avui divendres. Després de les vacances d'estiu, a poc recuperem la normalitat i també torna la programació cultural a Ontinyent. Ja coneixem algunes de les propostes que ens esperen les pròximes setmanes amb música, teatre i espectacles per a diferents públics. Ja ens ho va contar el regidor així precisament a aquest programa. Avui volem repassar-les, però també mirar un poc més enllà i conèixer què prepara la regidoria de cultura per als pròxims 4 mesos, per al últim quatrimestre d'aquest 2026. Per això, avui està amb nosaltres i el saludem. Àlex Borrell, regidor de cultura, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Esteban.
0: Per començar, Àlex, després de l'estiu torna, com dèiem, la programació cultural a Ontinyent. Com es presenta esta nova temporada? Quina és la filosofia que hi ha darrere de la programació?
1: Doncs es presenta carregada, no? És veritat que ara, després de l'estiu, després de les festes, el paronet també que hi ha a nivell de programació teatral i d'espectacles, tant en l'Etxegaray com en la Gomis, del període estival, no? Que sempre duem la cultura al carrer, doncs ara, a partir de setembre, la reprenem i van a ser uns mesos que anem a afrontar moltíssims esdeveniments culturals molt bonics i combinat sempre amb la programació que naix des de la regidoria de cultura, junta a la programació de les entitats culturals de la ciutat, de l'Orquestra Simfònica de Caixa Ontinyent i de tots aquells que també fan utilització del teatre i de la Sala Gomis. Així que molt, molt carregada d'activitat, però com ve sent habitual, afortunadament, a Ontinyent.
0: Doncs ja tenim alguns noms i algunes cites sobre la taula. Es pot veure al web de Caixa Ontinyent, a Entrades para Eventos. El 20 de setembre arriba a la Sala Gomis Garfio i el llegat de Peter Pan. Què ens trobarem en aquest espectacle i a quin públic va especialment adreçat?
1: Sí, és el primer dels espectacles que tindrem, que bueno, la setmana que ve ja farem la presentació de tot el semestre, però esto sí que, per anar avançant, sí que vam traure les entrades abans d'estiu. Este és un espectacle de JM Gestión Teatral per a públic familiar. És un espectacle que ens van traslladar si volíem participar de la gira que han fet en diverses localitats valencianes. Està dins del circuit cultural valencià, que no tenien forma part del circuit, i ens fa il·lusió començar amb un espectacle que està destinat per a tota la família, al voltant de les aventures de Peter Pan, i és un musical. És un musical amb màgia, humor, i revisa el clàssic universal, no?, de Peter Pan, des d'una mirada més diferent. Així que un espectacle per a tota la família que esperem que tinga èxit i que, com bé dius, serà a la Sala Gomis el diumenge 20 de setembre, a les 6 de la vesprada. A més, uns preus molt assequibles perquè l'entrada anticipada són sols 4 euros. O sigui, és a més, un preu molt, molt assequible.
0: Pocs dies després, el 25 de setembre, com ja vam avançar, tenim una cita musical, un dels plats forts, una cita musical amb Ismael Serrano al Teatre Etxegaray, sí, en el format de guitarra i veu, un acústic. Sí. Què suposa? Ja ho vam parlar, no? Però què suposa portar un artista d'este nivell a Ontinyent i, a més, en un format tan íntim, tan pròxim?
1: Doncs és molt important, no? També per a la ciutat poder tindre primeres figures, primeres espases, tant en el món del teatre, de la dansa, com en este cas de la música. I Ismael Serrano, doncs, el resultat també ha estat que quan vam traure les entrades a la venda, en pràcticament la primera setmana ja s'havia omplit el pati de butaques, i ara mateix, doncs mira, este matí ho estava consultant i el que és l'amfiteatre, doncs ja sols queden aproximadament, crec que són les dues, tres últimes files. O sigui que encara hi ha localitats, però que la gent no s'encanta molt perquè pràcticament també tenen que reservar-ne un tant per cent, el 5%, per al mateix dia de l'espectacle, que això sempre per llei, sempre ho tenim a la taquilla del teatre, doncs està a punt d'omplir-se del tot. Així que molt important, no?, per a Ontinyent poder tindre, en este cas, un cantautor, el cantautor madrileny que omple tots els llocs i que la seva música és molt reconeguda i que té molts adeptes, no?
0: El 4 d'octubre serà el torn de El Barbero de Picasso amb Pepe Villuela i Antonio Molero, altres importants espases. Una història d'amistat entre Picasso i el seu barber durant l'exili a França. Què vos va fer apostar per aquesta obra?
1: Doncs esta és una de les que tindrem del programa Platea, que hem demanat enguany la renovació i estem per segon any consecutiu on tinguem dins del programa Platea, que com hem dit moltes voltes és un programa a nivell estatal del Ministeri de Cultura que subvenciona una part del caixet de l'espectacle, i hem demanat aquest espectacle perquè ens agradava la temàtica, ens agradaven els actors i actrius que participen. No sols està Antonio Molero i Pepe Villuela, també està Marc Calvo i José Ramón Iglesias, són quatre actors, i estava dins del catàleg que oferia Platea, així que este serà el primer dels nou espectacles en total, perquè el programa Platea va des de setembre fins a maig del 2027, i enguany tindrem un ara, el Barbero de Picasso, també tindrem un altre que estarà clavat dins del Festival de Circ i Teatre, i a partir d'ahir els altres per a l'any que ve. Així que molt contents de poder també tindre un altre espectacle, en este cas de teatre, de màxim nivell, o sigui, una companyia que també està rodant per tot l'estat espanyol, que és Teatre Espanyol i Amor al Teatro, i tenim la sort de poder gaudir aquest espectacle així on tinguem.
0: Àlex, aquestes són algunes de les activitats que ja coneixem, ja es poden veure a Entrades per a Eventos. Com has dit, també hi ha un espectacle organitzat per algunes de les associacions, entitats de la ciutat, però segur que hi ha molt més. Ens pots avançar alguna de les propostes que arribaran durant les pròximes setmanes o mesos?
1: Pues mira, si vols t'avance ja, el pròxim preu públic que serà la venda, que ja el vam aprovar esta setmana en Junta de Govern, és el de... tenim també la sort de poder disfrutar una altra vegada, perquè ja ha vingut algunes vegades on teníem, del grup musical tradicional referent a la Comunitat Valenciana, que és Capella de Ministrers. I en este cas tenim un concert que està dins del Circuit Cultural Valencià, que és dins de l'homenatge que la Generalitat Valenciana està fent de commemoració del 750 aniversari del llegat de Jaume I, doncs Capella de Ministres han preparat un concert expressament per a retre homenatge, no? Es diu Amors e Cançó, i tindrem este espectacle de música el dijous 8 d'octubre, la vesprada del 9 d'octubre, a les 8 de la vesprada al Teatre Txegaray. Així que també, en este cas, música tradicional de primer nivell, de primeríssim nivell, que podrem gaudir així amb Tinyent. I n'hi haurà més activitats que complementaran la commemoració del 9 d'octubre, però ja les anunciarem més endavant. I també en octubre no n'hi ha que oblidar que tenim l'aplec de Gegants i Cabells, o sigui que junta més programació de teatre i música que anirem avançant. Justament la setmana que ve acabarem d'anunciar tota la programació cultural.
0: Val, perfecte. També hi ha exposicions. Ahir s'inaugurava una al Centre Cultural Caixa Ontinyent, com és la Teixint la Vall 2026. Eixa està ara mateixa, sí, fins al 27 de setembre, però hi haurà més exposicions.
1: Sí, sí, efectivament. En la Casa de Cultura, precisament, està vesprada, en un ratet, anem a inaugurar una exposició que organitza realment l'Associació d'Agrupació Fotogràfica d'Ontinyent, que se celebra un congrés a finals de setembre de la Federació Provincial de Fotògrafs a nivell de València, i han preparat una exposició que la inaugurem esta vesprada i estarà tot el mes de setembre a la Casa de Cultura del Palau dels Barons de Santa Bàrbara. Així que també, després també n'hi ha una altra programada que estarà els últims mesos de l'any, però de moment aquesta ja es podrà visitar esta vesprada, com dic, a la Casa de Cultura.
0: Doncs, Àlex...
1: En concret de la Federació Levantina de Fotografia, junta a l'Agrupació Fotogràfica d'Ontinyent.
0: Doncs sols queda, Àlex, que convides a la ciutadania d'Ontinyent i de fora d'Ontinyent a que gaudisca, que consumisca cultura i que vinga a l'Etxegarà i a la Sala Gomis i a les diferents instal·lacions municipals.
1: Sí, pense que és important, no? Que puguem tindre la sort de poder gaudir de molts espectacles així on tenien sense haver d'eixir de la ciutat, que més bé al contrari, som un pol d'atracció que ve moltíssims visitants també a gaudir de les nostres activitats. A banda, sempre es pot consultar tota aquesta programació, per exemple, en l'agenda web de d'Ontinyent, que diàriament es posen les activitats no sols de programació municipal, sinó de les entitats que ho van posant ahir, perquè moltes de vegades em diuen, vos falta un poquet més de comunicació, de que arriben tota la quantitat enorme d'espectacles que hi ha. Pues és una bona manera des de aquesta agenda web de poder anar consultant, no? I convidar a tota la ciutadania que gaudisca de la cultura en directe que tant enriqueix la nostra alma.
0: Àlex Borrell, regidor de Cultura. Estarem atents a aquest anunci la setmana que ve de la resta d'activitats de la regidoria i, com tu deies, hi ha que consumir cultura i compartir-la en família, en amics, entre tots. Moltes gràcies.
1: Gracias a vosotros, como siempre, Esteban.
2: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
3: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
2: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
3: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
2: O sea, que no es un regalo.
3: Es una publicidad que dura todo el año.
4: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchant. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchant.com. O al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
0: Moment d'escoltar l'opinió política, com veuen l'inici del curs polític a Ontinyent. Avui és José Antonio Martínez, portaveu del grup municipal socialista d'Ontinyent.
5: La ventana d'Ontinyent, la vall d'Albaida. Les veus de la vall.
6: Agrair a Ràdio Ontinyent Cadena Ser per obrir-nos l'espai, la ventana, Vall de l'Aire. Després de l'estiu, totes i tots comencem una nova etapa. Comença un nou curs polític. I és evident que este serà diferent dels anteriors. Simplement perquè en més de 9 mesos entrem de ple en una cita electoral. I aleshores parlaran els ciutadans i ciutadanes. Portem escoltant 3 anys de ciutadania. Des del grup municipal socialista hem tingut molt clar on volíem estar. En tot allò que preocupava els veïns i veïnes d'Ontinyent. Hem sigut l'altaveu dels problemes de la gent. Hem fet un chequeo del que preocupava el veïnat i tirem a faltar que ens uneix no hagi pres decisions de calat per afrontar els problemes. La falta de vivenda, el problema de la mobilitat i d'aparcament, falta d'ambició front al canvi climàtic, el problema del centre històric, per exemple, amb una plaça major pendent de reforma. Hem exercit una oposició coherent, pensant en l'interès general, proactiva i propositiva, des del respecte a la institució, i sense escatimar gens en treball, en una acció de vigilància al govern dels Units. I què anem a fer en aquest any electoral? Ser altaveu dels veïns i veïnes. Volem parlar de l'habitatge i de la rehabilitació del centre històric, de com aconseguir que els nostres joves tinguin més oportunitats per quedar-se a viure així. Volem parlar de la dependència, de l'atenció que han de rebre les famílies. I què farem? Doncs, novament, escoltar, en aquest cas, els professionals de serveis socials, que ells tenen moltes solucions que podien implantar-se. Volem parlar de l'imatge de la ciutat, volem barris cuidats, serveis públics que funcionin, carrers nets. I, per descomptat, plantejarem alternatives per a la recollida del fem, perquè ens sembla que un contracte de 12 anys és un contracte massa llarg i 37 milions d'euros, una xifra astronòmica. En matèria de reciclatge, les ciutats avancen quan els seus governants escolten abans de decidir, quan entenen que les millors idees no sempre eixen dels seus despatxos, quan són capaços de reconèixer que un veí, una associació o fins i tot l'oposició podem tindre raó. A Ontinyent ens uneix no escoltar. Nosaltres volem que Ontinyent recicli més, però necessitem un sistema que funcione, que siga fàcil i que tinga en compte les necessitats i les particularitats de cada barri. Des del grup municipal socialista continuarem defensant una manera diferent de fer política, més oberta, més humil i més participativa. I ahí estarem, sent l'altaveu de la gent i proposant solucions.
0: Gràcies a José Antonio Martínez i a tots els portaveus dels diferents grups municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent i també a l'alcalde Jorge Rodríguez, amb el que vam obrir esta secció. Anem acabant ja i anem amb la previsió meteorològica a veure què és el que ens diu Lluís Francesc. Bona vesprada.
7: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. La calor i la basca continuarà durant el cap de setmana a Ontinyent i a la Vall d'Albaida i tot apunta al fet de que es mantindrà mínim fins a mitat de la setmana pròxima. De moment, este divendres seguim amb cels poc nuvolosos, calitja, vents de component nord-nord-est, temperatures màximes al voltant dels 38 graus. Ull, hi ha avisos per altes temperatures a l'interior sud de la província de València en el dia d'avui i no la descartem durant el cap de setmana, fins i tot a primers de la setmana pròxima. I a més, avui farà molta basca. Dissabte i diumenge, les brises continuaran sempre dominants, temperatures continuen al voltant dels 38 graus, per lo que continuem en basca, cels marcant pas d'escassa nuvolositat de nau i estabilitat atmosfèrica i calor que continuarà acompanyant-nos durant la setmana pròxima.
5: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Doncs paciència, paciència, no ens queda altra. Ho dic per la previsió meteorològica, L'Ajuntament d'Ontinyent avança en l'adjudicació del pla Ontinyent Millora, que es va presentar fa uns mesos i que contempla 35 actuacions en 26 punts de la ciutat i al poliesportiu municipal. La mesa de contractació ha proposat adjudicar les obres a l'empresa local Guerola Aridos i Hormigones per 1,95 milions d'euros, 1 milió amb 95.000 euros, amb 1,5 milió aportats per la Diputació de València. Volíem dir, el total és 1.950.000 euros i d'ells 1,5 milió estan aportats per la Diputació. El projecte inclou actuacions en voreres, calçades, xarxes d'aigua i clavegueram, enllumenat i espais públics. Entre les intervencions destaquen les previstes al carrer Sant Ignasi, l'avinguda Vicent Girones Mora i l'avinguda d'Albaida, així com el reasfaltat de diversos carrers i del camí del Llombo. També es renovarà el vial central per als vianants del recinte firal i es milloraran zones verdes i parcs infantils. Al poliesportiu municipal es renovarà l'accés est i es rehabilitarà la pista de futbol sala i es farà una actuació integral al pavelló Europa. El regidor de Territori, Òscar Borrell, espera que estiguen finalitzades durant els primers mesos de 2027. L'escoltem.
8: 2 milions d'euros per seguir encaminant a la ciutat que volem i la ciutat que tinguem per a totes les ciutadanes i ciutadans. Una inversió que es farà gràcies al 1,5 milió de Diputació de València i que va adjudicar-se a l'empresa ontinyentina de Guerola. Una empresa que experta en aquests temes de pavimentacions i que farà les obres en aquests mesos.
0: Avui en viu des d'avui i fins al diumenge 6 de setembre, els dies grans de les festes de setembre. Marisol Fernández és la regidora.
9: És una festa que estem fent des del 1600, el que és la festa del Miracle, que s'han anat afegint diferents elements més, com pot ser el dia del Crist, el que celebrem el diumenge, o també pot ser el baix tradicional, les danses, i jo crec que el fet de cuidar tant la festa, anar fent la gran, ha fet que continuï estant tan viva.
0: A Generalitat d'Albaida també té la seva fira d'artesania, la mostra d'artesania. Gràcies.
3: La ventana con Carles Francino.
10: El verano de tu vida es aquel que pasó por delante de tus ojos, lo viviste y no has podido retenerlo. Ese amor fugaz que si se hubiera quedado un rato más te hubiera traído más problemas que virtudes. Son esas amistades con fecha de caducidad. Ese momento en el que no sabes qué son los números rojos, las deudas, los problemas del mundo y en el que tampoco fuiste consciente del esfuerzo que tuvieron que hacer tus padres por un rato de libertad. Tenemos esa manía, inevitable, de romantizar épocas pasadas a las que jamás podremos volver. Aún así, quiero creer que el verano de mi vida no está por llegar, sino que se va filtrando entre mis dedos. Sigo mirando a las estrellas, pero no desde la admiración o el desconocimiento, sino para recordarme que los fugaces somos nosotros. Sigo mirando al mar, buscando un instante de felicidad en una puesta de sol con sus colores cambiantes. Dejé de creer en los para siempre y me dejé llevar por un presente perpetuo. La amistad, la lealtad, el compromiso, la felicidad, el amor, tienen una fecha de caducidad parecida a septiembre. Aquello que creíamos inmortal solo podrá replicarse en un éramos felices y no lo sabíamos.
7: Esto que escuchamos, esto que acabamos de escuchar, es una de las muchas cartas manuscritas de oyentes que han sonado durante los meses de julio y agosto aquí en la SER, en Buzón de Veranos Inolvidables, que es una sección del Faro de Verano que nos hace mucha ilusión recordar y que conecta directamente con un espacio que hace tiempo bautizamos aquí en la ventana con el nombre de Cartagrafías.
11: Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
7: Hola Laura, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
7: Ventanera y Farera. Gran idea la de este verano, ¿eh?
12: Sí.
7: Y gran respuesta de los oyentes, ¿eh?
12: Totalmente. Además, es que esto del verano
7: el
12: da
7: verano
12: para mucho.
7: Presta. El verano se presta a este tipo de
12: para
7: reflexiones.
12: Para recordar cosas muy positivas, sí, porque sí. Siempre lo relacionamos, sí, sí. Pero también para un poco de melancolía, incluso veranos que hay que olvidar, pero que nos dejan ese aprendizaje, ¿no?
7: Sí.
12: Así que esta en particular me gustó mucho, de Jordi de Mallorca.
7: Bueno, hoy seguimos el rastro, seguimos la pista de lo mucho que da de sí lo de las cartas, con una historia que tiene que ver directamente con el fenómeno de la inmigración, con el derecho de asilo. Vamos a hacerlo por un libro de correspondencia que ha publicado la editorial Nota al Margen, titulado Ven donde reina la calma,
12: sí.
7: Que también huele un poco a verano, pero en fin, aquí va por otro terreno muy diferente.
12: Cierto, es de estos libros al margen de los grandes lanzamientos que merece mucho la pena conocer por su historia, tremendamente oportuna. Yo no conocía la editorial y Mar Ridao es editora y fundadora de esta editorial.
13: He vivido muchos años en Berlín y allí descubrí que hay muchísimas obras que el público español no llega a conocer. Obras casi siempre marginales, a veces olvidadas o desconocidas, como por ejemplo Pasaje al Norte, una obra de Anucarut Pragasan sobre las consecuencias de la guerra civil de Sri Lanka, o Gaza abrazada en el tiempo, en la que dos jóvenes gazatíes nos cuentan sus experiencias después del 7 de octubre en Gaza. Ven donde reina la calma la descubrimos a través de una crítica en el semanario alemán Die Zeit que hablaba sobre este libro y sobre uno de los temas que a nosotros más nos interesan, que es la inmigración. Son las cartas que se escriben desde que se conocen y en las que muestran sus miedos, sus experiencias vividas desde